0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta 1.3

0: Bona nit.
1: Cinc anys.
2: 91.3. L'emissora municipal.

on anything.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'any

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ei, hola.
3: Hola.
2: Res. Només volia dir...

Oh, dude.

temps que intento buscar-te, però em fa por. I és que fa temps que el que em fa aixecar-me

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM. Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional, assumirà el càrrec durant 5 anys amb opció de renovació.

0: 124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennale International Digital Ripollet Image 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però escombrant una mica cap a casa en podem trobar membres de Focer com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
2: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 4 minuts. D'un dijous ja cap de setmana. Avui dijous, dia 11 de juny del 2026. Avui és Sant Bernabéu. Felicitats. I a les 10 i quasi 5 minuts començarem ja el programa dels Matins Pop Rock. Ja estem acabant una altra setmana. I crec que serà una setmana calorosa. Amb un sol molt fort. Comencem el programa.

No, no, no, Valentina. I ara anem amb un senyor que es diu Michel Escomenga, més conegut amb el nom de Nicola Di Bari, que va néixer el dia 29 de setembre de 1940. Té 85 anys i va néixer a Zapponeta, Apulia, d'Itàlia. Ara viu a Colonno Monzese, d'Itàlia. Nicola Di Bari.

0: I quina veu?
1: La veu de Jamaseta Hankins, més conegut amb el nom artístic de Etta James. Va néixer el 25 de gener de 1938 a la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units. Va morir el dia 20 de gener de l'any 2012, a l'edat de 73 anys. La reina d'aquella època, la Rhythm & Blues, i també del jazz i del blues. Etta James. Ara és Chubby Checker.
2: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover,

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

El senyor Vicente Fernández en directe. Pujarem més temes de Vicente Fernández. Ara anem a recordar les notícies. 91.4

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain Valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional. Assumirà el càrrec durant 5 anys amb opció de renovació.

0: 124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennale International Digital Ripollet Image 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però es convé una mica cap a casa. En podem trobar membres de Focer, com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.
3: I ara ja són les 11 i quasi 3 minuts i en el programa dels Matins Pop Rock entra de tot tipus de música.

Els últims cantants de ranxeres, Vicente Fernández Gómez, apodado El Chente o El Charro de Huentitán, va néixer el dia 17 de febrer de 1940 a Huentitán, Alto de Guadalajara, Mèxic. Va morir el dia 12 de desembre del 2021 a l'edat de 81 anys. Va morir en l'Hospital Country 2000 de Guadalajara, Mèxic. Continuem. Adriano Celentano.

I de l'Ero Celentano, una altra d'Itàlia, Mina, Angustia. Pues aquest tema no surt de moment, intentarem... És el que passa amb les coses del directe aquí, donant 1.3 de l'FM amb els matins pop rock. Han sentit El Mundo Gira, de Adriano Celentano, i teníem preparada la cançó de Mina, un vell bolero anomenat Angustia. Intentarem recuperar la cançó. Ara anem a recordar, dintre dels grups anomenats Duop, a un grup dels anys 50 anomenat Els Monglus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sortirà el tema dels Monglus.

0: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

Ja s'acaba la Lliga, però començaran els Mundials. Aquesta setmana ja, precisament, sembla que va ser ahir, que es va acabar la fase d'ascens per pujar a la segona divisió.

I la final serà, doncs, Màlaga-Almeria per pujar a un equip que falta a la primera divisió. El que passa que això és absurd, perquè han de pujar tres. Si puja primer i segon, per què quatre equips han de fer llavors una fase de fer gastar més calés a la gent, de gastar més als jugadors per lesions, no tenen temps de recuperar-se, i han de fer un altre partit? Per què? Si sortís l'ordre de... Els tres primers punts s'hauria acabat la Lliga. Però ja dic jo que les cabezas pensantes no estan en el món del futbol. També farà la final el Sabadell, a veure si puja ja a la segona divisió A. Ja avui serà l'últim dia que parlarem de futbol i d'esports, perquè la setmana que ve ja serà l'últim programa, un dels últims programes dels Matins Pop Rock. Però abans hem de dir que, per exemple, en el món del tenis taula, doncs, aquest cap de setmana, passat dissabte i diumenge, es va disputar el Pavelló Municipal d'Esports de Bàscara, a Girona, el top català, on van els 8 primers de jugadors de cada categoria de Catalunya. I en el grup primer es trobaven dos jugadors del Ripollet, Lucas Pardo i Liam Pacheco, que es van haver de jugar entre ells i eliminar-se. Campió absolut del top català a la categoria levin masculí, Lucas Pardo, del Club Tenis Taula Ripollet. Quarta posició per Liam Pacheco, del Club Tenis Taula Ripollet. Aquests dos jugadors estan dintre els 5 primers del top de Catalunya. A la categoria infantil debutava Luis Guillermo Pimentel, que va quedar en el lloc número 7 de la competició. I a la categoria infantil femení, Ariadna Arnau va quedar sisena, també a la categoria d'infantil femení de primer any. Que, per cert, Ariadna Arnau ha marxat amb la selecció catalana a Portugal per disputar aquest cap de setmana un torneig internacional a Portugal. Els equips de base de Ripollet estan triomfant. Bé, amics, deixem ja punt i final al món de l'esport. Dijous que ve i dimecres que ve tindrem partit, però no hi haurà ja, diguéssim, el món del futbol. Continuem.

I quina veu! Howard Quill. El seu verdader nom és Harold Clifford Quill. Va néixer el 13 d'abril de 1919 a Gillespie, Illinois, Estats Units. Va morir el dia 7 de novembre del 2004, a l'edat de 85 anys, al Palm Desert, Califòrnia. Cantant i actor de cinema, feia moltes pel·lícules de l'Oest. Entre elles, la gran pel·lícula era el germà gran de 7 novies para 7 hermanos, Howard Quill. Fiesta! Fiesta!

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional. Assumirà el càrrec durant 5 anys amb opció de renovació.

0: 124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennale International Digital Ripolletí Maig 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però es convé una mica cap a casa. En podem trobar membres de Focer, com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

0: Ja hem escoltat Màquina Navaja amb la veu de Louis Armstrong i ara anem a recordar la cançó que també va fer famosa, la mateixa cançó, Bobby Darin, en directe.
1: Darin singing Mac the Knife. Let's have a nice hand for him.

la televisió americana fa molts anys amb el show de Ed Sullivan. Les 12:38.

0: La resposta està en el viento. Tema original de Bob Dylan, versió que va fer el francès Richard Anthony, quan són les 12 i 44 minuts.
1: Matins Pop Rock, a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.

I amb aquest tema de Cuore, de Rita Pavoni, hem arribat ja al final del programa. Tornarem la setmana que ve, dimecres, que tingueu bon cap de setmana. Us deixo amb la companyia elèctrica d'Arma.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional. Assumirà el càrrec durant 5 anys amb opció de renovació.

0: 124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennial International Digital Ripollet Image 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però es convé una mica cap a casa. En podem trobar membres de Focer, com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional. Assumirà el càrrec durant 5 anys, amb opció de renovació.

0: 124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennale International Digital Ripollet Image 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però es convé una mica cap a casa. En podem trobar membres de Focer, com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
3: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
5: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
6: Va, cago en la mare que et va matricular!
5: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
9: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
10: 91.3
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram, a Info Ripollet. Aquest és el programa número 707, és el 19è d'aquest any 2026 i el 32 d'aquesta temporada. Avui és dia 11 de juny i és el Dia Mundial del Càncer de la Pròstata. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa al Jordi Puy, al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, ara repassarem el sumari d'aquest Info Setmanal.
2: Començarem parlant de l'obertura de la piscina d'estiu i també dels horaris estivals de les Rambles Sant Jordi i Sant Esteve. Continuarem amb les iniciatives dels CAPs de Ripollet per deixar de fumar. En educació abordarem el premi de Laura Meronyo pel seu treball de fi de grau i el concurs de paelles de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina. Tractarem la cloenda dels clubs de lectura de la biblioteca amb l'acte Lletres en viu, el veredicte de la Biennale International de Fosser i també veurem els terminis per demanar el Teatre Auditori del pròxim semestre. Repassarem activitats de la darrera setmana, com l'estrena del documental de les vinyes als carrers, Memòries de Can Mas, el Dia del Medi Ambient, el càsting de Voces Creatives i la darrera obra del quadre infantil d'Amics al Teatre. Com no, tancarem aquest primer bloc amb el repàs del Corpus i els espais amb encant. En esports, veurem la festa de l'esport escolar, l'elecció de Roger Vilanova com a millor jugador de la Copa Catalunya, el torneig de bàsquet Sant Gabriel, la retirada del jugador d'hoquei Jepi Selva i la victòria en tenis taula del Lucas Pardo.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a Josep Maria Vinyes, flamant nou cap de llista de Junts per Ripollet. Continuarem amb l'aventurer, escriptor i activista cultural Agustí Carbona pel seu pròxim viatge solidari que el durà fins a Mongòlia i en moto. I també ens acompanyarà el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada. I acabarem amb una representació de la Careta Teatre per la marató d'estrenes i actuacions de fi de curs d'aquest cap de setmana. Comencem. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Estem en antena tots els dijous de 5 a 7 i també ens poden escoltar al 91.3 de la FM, també a ripolletradio.cat, i també ens poden veure a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live Info Ripollet. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, farem una ullada també als esports i repassarem l'agenda de la setmana. Però abans el que fem és començar amb les notícies i parlar d'estiu, perquè ja el tenim aquí, i a més amb la piscina d'estiu ja oberta.
2: Va obrir el passat dissabte 6 de juny, com és habitual, coincidint amb la festa de l'esport escolar i s'allargarà fins al 6 de setembre. En total, 3 mesos sencers on tindrem un espai per refrescar-se, sobretot en els mesos més intensos de calor. L'horari general d'obertura serà de 10:45 a 14:45 i de 4 a 9:15. Però fins al 19 de juny, de dilluns a divendres, el recinte obrirà només a la tarda de 4 a 9:15. Els caps de setmana i festius d'aquest període s'aplicarà l'horari complet. També relacionat amb la piscina, aquest mes de juliol està previst que comenci les obres de substitució de les guies de les cobertes retràctils a les piscines. Les obres s'allargaran fins a octubre i s'habilitarà un passadís d'accés als operaris per tal de mantenir sempre obertes les piscines d'estiu. A banda, a causa de les obres del poliesportiu, l'accés tornarà a ser pel vial del riu Ripoll i hi haurà vestidors però no dutxes i l'aforament és de 850 persones. Per segon any consecutiu es mantindrà oberta la piscina coberta de 7 a 2 del migdia.
1: Per cert que l'1 de juliol comencen les obres de aquelles cobertes retràctils de les piscines, però no haurien d'afectar el bany. Però hi haurà obres durant el mes de juliol i després s'aturaran durant l'agost i tornaran després a reprendre's al setembre fins que finalitzin. I ara els volem comentar que també ha començat els horaris d'estiu de les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve.
2: Des del passat dissabte, la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè, passen a fer l'horari festiu, és a dir, ambdues romandran tallades al trànsit des dels 4 del dissabte fins a 12:45 de la matinada del diumenge. Els festius també es convertiran en zones de vianants de 10 a 2 a 2:15 de la matinada. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continuarà sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo. Coincidint amb l'horari d'estiu, les Rambles, el vial del riu Ripoll, també es tallarà el trànsit dels diumenges des de les 8 fins a les 10 de la nit.
1: I ara també volem anunciar que el cap de Ripollet ha impulsat 2.710 accions per deixar el tabac.
2: Deixar de fumar és fàcil quan no es fa sol. Entre l'abril de 2025 i l'abril de 2026, els equips de l'atenció primària a Ripollet Centre i els Pinatons han fet 2.710 actuacions amb pacients per ajudar-los a deixar el tabac. Aquestes intervencions inclouen entrevistes motivacionals, reforços de conducta, seguiment individual i sessions grupals. L'objectiu és donar eines i acompanyar en el procés que sovint necessita més d'una visita i suport continuat. En el conjunt del Vallès Occidental, els equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut han registrat 31.327 accions en el mateix període. Bona part d'aquest suport és quan la persona demana ajuda per deixar de fumar, però els professionals també aprofiten altres visites al CAP per parlar del consum de tabac. La prevenció també es fa a les aules escolars a través del programa Salut i Escola. Els equips alerten dels riscos de noves formes de consum de nicotina, com els vapejadors, les pipes d'aigua o les bossetes de nicotina.
1: Des de l'àmbit de l'educació ens arriba una notícia força interessant, perquè hi ha una estudiant ripolletenca de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha creat materials divulgatius per facilitar la comprensió de les malalties metabòliques hereditàries. De què es tracta, Marc?
2: El treball de fi de grau de Laura Meroño García, estudiant del grau de Bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat reconegut als Premis Arcadi Oliveres del TFG per una recerca centrada a millorar la comprensió de les malalties metabòliques hereditàries a través de materials divulgatius accessibles i validats científicament. El projecte, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, posa el focus en com oferir informació clara per reduir la incertesa de les famílies i contribuir a una millor gestió d'aquestes patologies minoritàries. El treball titulat Apropant el coneixement de les malalties metabòliques hereditàries a les famílies i pacients, revisa i actualitza els continguts de la guia metabòlica per integrar-los a la web divulgativa del Sant Joan de Déu, l'anomenada Escola de Salut. La recerca se centra especialment en els trastorns del metabolisme dels carbohidrats i inclou l'elaboració d'articles divulgatius sobre la galactosèmia, la glucogenosi, la deficiència de transport de glucosa i la intolerància hereditària a la fructosa.
1: Doncs un tema molt interessant, sobretot per la gent que té diabetes, eh? És un tema de sucre. L'enhorabona a la Laura Meroño. La setmana vinent la tindrem per aquí. Voldrem que ens expliqui d'una manera planera exactament tot això que ha estudiat i com es concreta. I ara parlem de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran paelles en el primer concurs de cuina d'aprofitament en el mercat.
2: L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament, que tindrà lloc demà divendres de 10 a 2 davant el mercat municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles, seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat estarà format per paradistes del mercat municipal i abans el veredicte es farà un tastet, també entre el públic assistent.
1: Doncs a veure si podem anar a fer fotos i a tastar aquestes paelles, Marc. Obrim també ara plana cultural. El ripolletenc Valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. És un dels museus més importants al MACBA de Barcelona.
2: El ripolletenc Valentí Roma ha estat nomenat nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona després de ser escollit per unanimitat pel jurat del concurs entre les 21 candidatures. L'historiador de l'art, escriptor i gestor cultural, Roma ha dirigit durant els darrers 9 anys la Virreina Centre de la Imatge, consolidant-la com un dels espais culturals més destacats de Barcelona. El nomenament suposa el seu retorn al MACBA, on va ser conservador en cap entre el 2013 i 2015, i d'on va saltar després d'una polèmica exposició amb una obra sobre el rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat ha valorat la solidesa del seu projecte i la seva trajectòria professional. El mandat serà de 5 anys.
1: Doncs l'enhorabona també al Valentí Roma per aquest important càrrec a merescut de ben segur. El president de Ripollet Cultura i Tradició, mestre catifaire, també una figura de Ripollet, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que es va instal·lar davant de la Sagrada Família i que ahir va veure mig món amb motiu de la visita del papa a la inauguració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
2: En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat passat al Corpus de Ripollet, al carrer de les Afores, on es va recrear una foto de Gaudí en una processó a la Catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com pels petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració.
1: L'escriptora Care Santos serà l'autora convidada a la Biblioteca Municipal a la cloenda dels clubs de lectura.
2: El pròxim dimecres 17 de juny, a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la Biblioteca de Ripollet en el marc del programa Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada el 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: 124 fotògrafs de 29 països han participat a la 4a Bienal Internacional Digital Ripollet Image 2026, també 34 concurs Vila de Ripollet.
2: En total s'han examinat fins a 1.400 obres distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acte publicada per a Focer, però escombrar una mica cap a casa en podem trobar membres de Focer, com el ripolletenc Joan Mimó i la seva medalla d'or de la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos per al mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. La Bienal Ripollet Image és una de les activitats fotogràfiques de referència impulsades per a Focer i té com a objectiu fomentar la creació fotogràfica, donar visibilitat als autors participants i apropar la fotografia a la ciutadania.
1: Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre.
2: Les entitats, centres educatius, empreses i persones a títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a les representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos, conferències i actes culturals als centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny.
1: El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir dimecres 3 de juny l'estrena de la pel·lícula creada pel grup d'alumnes de 15 anys en la coproducció amb Abao Aku i l'Institut Escola El Martínez.
2: Durant aquest curs, les i les joves han anat coneixent el món del cinema i paral·lelament pensant el seu documentant. Assessorats per una cineasta de l'entitat Abao Aku i amb l'acompanyament de les professores, van treballar la pel·lícula seguint les indicacions de la campanya Cinema en Curs, que arriba a diferents centres escolars del país. De les vinyes als carrers Memòries de Can Mas ha volgut recollir els canvis d'una de les barriades més populoses de Ripollet actual, un canvi que ha anat de les vinyes omnipresents a la zona al creixement del barri per l'arribada d'immigrants al sud d'Espanya fins a l'actual Can Mas multicultural. L'Institut Escola El Martínez recull aquesta realitat i des d'aquest centre escolar els joves cineastes de quart d'ESO han recollit les seves gravacions a espais tan emblemàtics com la Masia de Can Mas, els parcs, els habitatges dels estandants. El documental es podria veure al barri de Can Mas pròximament. L'entitat Dones per Can Mas ja ha demanat a l'Institut Escola El Martínez que es faci un passi públic del documental. Tot i això, el documental està publicat a la web del Cinema en Curs, a l'apartat de l'escola de l'Institut Escola El Martínez.
1: I també poden trobar l'enllaç a la notícia que vam publicar nosaltres a ripollet.cat. Casa Natura ha apropat les energies renovables a famílies i escolars en el Dia Mundial del Medi Ambient.
2: Casa Natura va celebrar el passat divendres una jornada especial amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient sota el títol Energia que transforma. Descobrim les energies renovables. L'activitat organitzada per l'Ajuntament de Ripollet es va dur a terme a les instal·lacions de Casa Natura i va estar adreçada a famílies, públic general i grups escolars. Durant la tarda, els participants van poder descobrir el funcionament de les energies renovables a través de diverses propostes lúdiques i educatives. Entre les activitats destacades hi havia un joc de memòria en format gincama sobre les diferents fonts d'energia, un misteri ambiental basat en la resolució d'enigmes i demostracions amb maquetes de cotxes solars impulsats per l'energia captada per les plaques fotovoltaiques. La jornada també va incloure una activitat pràctica de cuina solar, en què els assistents van elaborar i cuinar les seves pròpies pizzas utilitzant forns solars, que posteriorment van poder degustar.
1: Dissabte vam tenir el primer càsting de la segona edició de Voces Creatives. Qui són els talents ripolletens, Marc, que passen a la següent ronda?
2: El pati del Centre Cultural va acollir dissabte al vespre la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat en la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la següent fase. Entre les persones classificades hi destaquen Natalia, Nerea, Marta i Marleny. La gala va combinar les actuacions amb els comentaris dels tres professionals del jurat, entre els quals hi havia l'artista Josep Maria Ribelles en el format que recordava els concursos musicals de televisió. El càsting va permetre conèixer històries com la de la Nerea, una cantant cega que aspira a guanyar el concurs per comprar-se unes ulleres intel·ligents que l'ajudin a orientar-se, o el de la Marleny, que ha esperat un any per poder-s'hi presentar. La sorpresa de la tarda la va protagonitzar Kumba, una cantant espontània de només 11 anys que també va pujar a l'escenari. L'organització va avançar que ja treballa en una futura edició de Voces Creatives Kids. El concurs continuarà els dies 4 i 18 de juliol, abans de la gran final del 29 d'agost, durant la Festa Major de Ripollet.
1: Parlem ara d'Amics del Teatre, específicament del seu grup infantil, que vam tenir, per cert, aquí a la ràdio, i que ha omplert el Centre Parroquial amb l'estrena del diamant més gran del món.
2: El grup infantil d'Amics del Teatre ha tornat a pujar un any més a l'escenari del Centre Parroquial amb la funció del diamant més gran del món. Una vintena d'infants entre 3 i 13 anys han protagonitzat aquesta comèdia d'embolics plena d'humor, ritme, imaginació i situacions sorprenents. L'obra, dirigida per Maika Aguado Mercado, es va estrenar dissabte en una gran acollida i molts aplaudiments del públic. Dinàmica que es va repetir en els dos passis programats per diumenge. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre.
1: No podem deixar de recordar el passat cap de setmana, i és que les catifes, activitats culturals, religioses i els espais amb encant van protagonitzar una nova edició del Corpus de Ripollet.
2: Els carrers del nucli antic van lluir diumenge les catifes florals elaborades des de primera hora per veïns, escoles i entitats. Flors, encenalls, sorra i altres materials van omplir de formes i colors el recorregut de la processó del diumenge per la tarda. La celebració del Corpus va completar-se també amb l'Ocombaia, la Vallallada de Sardanes, les portes obertes a l'Església de Sant Esteve i el Museu Parroquial, entre altres. I els espais amb encant, que enguany han tret al carrer peces del fons del cim Molí d'en Rata. Els objectes que durant anys van formar part de les cases, els oficis i la vida quotidiana de Ripollet van tornar diumenge al carrer. Els espais amb encant van proposar un recorregut de 14 parades pel nucli antic amb peces del cim Molí d'en Rata que expliquen el passat agrícola, el treball domèstic, la ramaderia, l'escola, la medicina o els antics oficis. Les petites composicions han unit patrimoni, flors i espais històrics des del jardí romàntic de la Casa Padró fins a la plaça d'en Clos, la capella Fadoc, Can Buixó i altres carrers del Ripollet. Can Buixó va tornar un any més a obrir les portes per descobrir una part de la casa i l'obra de Josep Maria Gassó, monjo de Montserrat i pintor vinculat a aquest espai. Dissabte al vespre, Ripollet va inaugurar els espais amb encant amb una visita teatralitzada nocturna i la pujada al campanar de Sant Esteve. Una centena de persones es van deixar sorprendre per als protagonistes de la història local. Amics del Teatre va donar vida a figures com el senyor Gassó i la senyora Torres, però també el Sereno, les Minyones i les Pageses. La visita tenia 25 persones inscrites, però molts vianants s'hi van anar afegint fins a superar la setantena. En paral·lel, diversos grups de 6 persones van pujar al campanar entre les 8 del vespre i les 10 per contemplar el capvespre i les vistes des de Montserrat. El mossèn Josep Gassó va venir dissabte a l'Ocombaia al pati exterior de la capella de Mare Déu de Montserrat. Ripollet iniciava així una de les celebracions més arrelades del municipi que combina la religió, cultura popular i el patrimoni. La part religiosa del Corpus va consistir justament en la missa de vigília, la missa del Corpus i la processó dels carrers del nucli antic. Les catifes florals van tornar a transformar els carrers. Dissabte a la tarda es va celebrar la tallada de flors, acte que moltes vegades és invisibilitzat, però que és clau perquè diumenge al matí veïns, escoles i entitats omplin el poble de color.
1: És moment de repassar breument l'actualitat esportiva.
2: Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que ha posat el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir en família amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i sorteig de 2 patinets i 2 bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant tot el curs. Roger Vilanova ha estat escollit com millor jugador de la Copa Catalunya. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movie Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la Pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada passada com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. Les pistes del Col·legi Sant Gabriel es van omplir el passat cap de setmana amb el millor bàsquet, on famílies i molt bon ambient, amb una nova edició del torneig de bàsquet Sant Gabriel. Durant tot el cap de setmana s'han disputat 35 partits i trobades entre la pista gran i la pista petita, amb equips de diferents categories, des dels més petits fins al júnior. El torneig arriba a la 44a edició amb una, com una cita esportiva ja consolidada a Ripollet, amb el bàsquet com a protagonista i als voltants de les pistes plenes d'animació. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als millors equips de Catalunya: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres tres temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el capità de l'equip. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició del món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El Club Tenis Taula Ripollet hi va estar representat amb quatre palistes locals: Lucas Pardo, Liam Pacheco, Ariadna Arnau i Guillermo Pimentel. El més destacat dels palistes ripolletens va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria de la Vina.
1: Doncs només ens resta un minut i acabarem amb l'agenda.
2: Comencem divendres pel matí amb la desena trobada de dansaires de Ripollet al pavelló municipal Joan Creus. També a les 10 arrencarà el concurs de cuina d'aprofitament de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina davant del mercat municipal. A 6:45 hi ha hora del conte a la biblioteca municipal. També a 6:45 hi ha la festa de fi de curs a la Ciutat Coral del Vallès a la plaça del Clos. A les 7 tenim l'acte de graduació de l'alumnat del GES del Jaume Tosset i posteriorment el sopar i festa de fi de curs. També a 9:45 hi ha l'obra teatral Què t'ha passat al Teatre Auditori. Ja dissabte tenim experiments científics en família a 10:45 al Centre Cultural. A les 11 hi ha la festa de fi de curs a la PAF i l'Escola Popular al Rizal, al Parc del Rizal. A les 11, matinal de circ al Teatre Auditori. A les 6, al Museu Dona Joc, jocs de taula al Museu, al Cim Molí d'en Rata. També a les 6 hi ha tarda de circ al Teatre Auditori, seguit de nit de circ. Al circ parlem de malalties mentals només per adults. A les 9 també al Teatre Auditori. Ja diumenge, matinal del teatre a 10:45 i tarda de teatre a les 6, amb dues al Teatre Auditori. Ja dimarts hi ha visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida 3:45 des de Ripollet i nova conferència a l'Aula Extensió Universitària a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, recordem que només per socis. Dimecres és torn de lletres en viu, acte de cloenda dels clubs de lectura de la biblioteca, a 6:45 a la pròpia biblioteca. A les 7 tenim nits de cinema a Cineclub amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Acabem dijous vinent perquè tenim el Museu Endolceix les Festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Pere a les 6 al Cim Molí d'en Rata i la presentació de La Tierra sin Llanto a la Libre a 6:45.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
2: A tu, Toni.
1: Farem ara una pausa i a la tornada convidarem aquí a conèixer el flamant cap de llista de Junts per Ripollet, Josep Maria Vinyes. De seguida tornem.
0: El 91.3, Info Setmanal.
3: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
4: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
5: Mama, vull ser artista!
4: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
8: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
9: Que le digo que si quiere bolsa.
8: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
9: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
10: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
11: Sábados a las 11 de la noche, no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, dos horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
12: Don't Stop Dancing.
13: Con José Antonio Castillo.
14: Al Club del Country.
15: The teardrops, and let's have a ball.
14: Un programa que ha fet història.
15: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
14: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
16: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
17: A Ripollet Radio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.

0: dos quarts i un minut de sis. Estem en directe a Ripollet Ràdio, 91.3 de la FM. I ara doncs, el que farem serà donar la benvinguda al tercer cap de llista que es desvetlla que doncs, es presenta a Ripollet. Ja hem tingut a Decidim, hem tingut al PSC i hem tingut també al cap. I ara avui tenim el cap de llista de Junts per Ripollet. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: L'enhorabona.
1: Gràcies.
0: Et presentes per Junts per Ripollet. Sí. Explica'ns una mica la teva vinculació amb Junts.
1: La meva vinculació, mira, primer, històricament, doncs, va començar amb Junts pel Sí. Jo, evidentment, totalment fora de l'àmbit polític, no? I bé, em va agradar la dinàmica que en aquell moment existia. I llavors, doncs, fa cosa d'un parell d'anys, vaig decidir afiliar-me a Junts. I bé, doncs, em vaig presentar a les anteriors eleccions dintre de la llista, em sembla que era el tercer a la llista de Junts, per Ripollet, i llavors com a independent, i llavors, doncs, fa cosa d'un temps, doncs, vaig decidir presentar la meva candidatura per ser el president del partit aquí a Ripollet, vaig resultar elegit, i mira, i ara, a l'hora de presentar una candidatura, doncs després de tenir, en principi no tenia la intenció, tampoc tenia la intenció de presentar-se en Josep Maria Endever, després d'anar sondejant una miqueta diversos possibilitats, doncs al final vaig dir, mira, com que ara tindré més temps, doncs m'hi dedico, i vaig presentar la meva candidatura, i els militants varen acceptar i aprovar la candidatura.
0: Anteriorment havies estat també a l'Assemblea Nacional de Catalunya.
1: Sí, encara hi soc.
0: A Ripollet per la Independència.
1: Sí.
0: Continues tenint encara, diguem, càrrecs...
1: No. Formo part de la militància, tot i que cada mes vaig a les reunions.
0: Això és... Doncs, ets tot un arrel independentista, està
1: sí.
0: Clara. Doncs quina importància té dins... I pensa que després, a nivell local, sempre això hi ha un arrelament, no?, que quasi està moltes vegades a un alt nivell també en comparació de les teves idees polítiques, eh? Però en tot cas, quin pes té doncs, tot aquest tema de l'independentisme en la teva trajectòria personal i política?
1: A la meva trajectòria personal de tota la vida. És a dir, des de ben jove que he estat adscrit al moviment independentista. Era em sembla que als 22 anys vaig participar en la creació de l'Assemblea AEIU, Assemblea d'Estudiants Independentistes d'Universitat, que era un moviment independentista radical, però quan em vaig plegar dels estudis, em vaig llicenciar, doncs vaig deixar la

0: s'ha enganyat el camp de relativament poc temps per la seva manca de convicció nacionalista.
1: A més, era una fascinació que hi havia, està clar, per tot el tema soviètic en aquells temps, perquè eren les antípodes del que teníem aquí, no?
0: Sí.
1: Clar, des d'un punt de vista idealista, clar, la igualtat, el compartir les coses, les comunes, etc., era tot el contrari del que hi havia aquí.
0: I a més, tenien una projecció per la cultura, o sigui, un interès per la cultura notable. O sigui, realment era una altra cosa que jo valorava, de la cultura d'aquell moment.
1: A més, el PSUC de l'època estava tothom, vull dir, gent que després ha acabat el PP, va acabar després a Convergència, va acabar als socialistes, vull dir, de fet, aquí a Ripollet mateix, l'alcalde va començar i va guanyar el Carles Ferrer com a PSUC, no? Era el moment en què ho era tot, no?
0: Sí, en aquell moment, Déu-n'hi-do-ret, la de gent que va plegar el PSUC. Però és veritat que va ser un moviment que va anar caient de mica en mica i va anar canviant de noms, etc., i s'ha, doncs, disgregat amb altres plataformes o moviments.
1: I què et queda d'aquelles esquerres? Perquè Junts no es pot dir que sigui un partit d'esquerres.
0: No. Junts no és un partit d'esquerres, però tampoc és un partit de dretes. Uh-huh. I aquesta és una cosa que hem de tenir, que m'interessa, doncs, remarcar-ho. És a dir, Junts és un partit que dintre del seu si hi ha diverses organitzacions. I organitzacions són, algunes són més liberals, o sigui, clarament liberals, unes altres són socialdemòcrates i unes altres organitzacions que són d'esquerra, pròpiament dita. Jo, la veritat és que no m'he volgut significar en cap sector o segment, perquè en el fons jo crec que la vida i les anàlisis s'han de fer sense un posicionament a priori de què. És a dir, per exemple, però també això ho vaig utilitzar en psicologia, vull dir, en el seu moment la psicologia, que era més temes de gairebé filosòfics, doncs hi havia la psicoanàlisi, la psicoteràpia breu, etc., el conductisme. La gràcia és saber treure de cada moviment allò que en aquell moment pot ser interessant i pot ajudar a resoldre i entendre les coses. Llavors, a priori, cap model per mi és vàlid, sinó que tots els models s'han d'adaptar a una realitat concreta. I això és el que aplico jo en la meva vida, és a dir, en tot. És a dir, que des d'aquest punt de vista podria dir, jo sóc de liberal? No. Vull dir, clarament no. Que en algunes coses m'agrada el plantejament liberal de llibertat, sobretot de llibertat, sí, totalment. Vull dir, que la gent faci, tingui iniciatives, que treballi, però en contraposició, que la gent pugui estar en una societat en benestar, que no hi hagi marginats, que tothom tingui un cert acompanyament. Llibertat, però també alhora que els organismes públics atenguin a les persones més desfavorides.
1: Uh-huh. Una estona parlarem i aterrarem més a la part més local de Ripollet. Primer deixa'm que parlem una mica de tu, val? Ets una persona amb una preparació molt alta, amb veient el teu currículum, per començar, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, especialitzat en Psicologia, màster d'Informàtica Aplicada, màster en Tècniques Editorials i postgraus en Sistema d'Informació i Documentació en l'empresa. A més, has assistit a desenes de cursos d'innovació tecnològica tant a Catalunya com a l'estranger. Ara ets jubilat, eh?
0: Sí.
1: Amb tots aquests estudis, entenc que has tocat, doncs, al llarg de... Tens ara mateix o fas o faràs 67 anys, no? 69.
0: 69.
1: Els has fet ja?
0: Sí. Just la doncs, setmana passada.
1: Molt bé. Doncs amb tot això, diguem, professionalment, després en què t'ha derivat? O, suposo que hauràs fet potser diverses coses al llarg d'aquests anys.
0: Jo des de... Mira, el primer que vaig fer va ser crear amb tres persones un petit gabinet psicològic. Uh-huh. La veritat és que era molt dur arrencar. I amb això que em van oferir feina a l'editorial Enciclopèdia Catalana, i era un bon sou, i m'hi vaig quedar.
1: Vull dir que vas començar com a psicòleg, però poc temps.
0: Un any.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: També, a més, quan tu vas començar, suposo que no era com ara, no? Ara hi ha més cultura, no?, d'aquestes coses.
0: Sí.
1: Més consciència del tema de la salut mental, etcètera, no?
0: Sí, i a més, l'especialitat de psicologia clínica. Val a dir que la carrera de psicologia era una carrera

0: força humanista, o sigui, tot i que ara en aquest moment està enquadrat dintre de les ciències mèdiques, donava una visió molt àmplia, humanista, de la persona. I va ser molt interessant. Realment aprenies a cada classe, aprenies una cosa o altra. Algunes eren més tècniques i altres eren, doncs, psicologia diferencial. Per exemple, la diferència entre homes i dones en les diverses cultures. Per què? I dius, bé, s'aprèn molt. En aquell moment, ara no sé com està, la veritat.
1: Quan vas començar Enciclopèdia Catalana?
0: Doncs mira, l'any després de llicenciar-me, o sigui...
1: L'any 80... 82?
0: Sí.
1: Això, tota la vida has estat en
0: Enciclopèdia Catalana? Tota la vida he estat allà. Sí.
1: Tu vas començar a l'Enciclopèdia Catalana quan era, suposo, el boom de l'Enciclopèdia Catalana,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Jo he vist el creixement. O sigui, fins i tot jo a l'Enciclopèdia vaig col·laborar mentre estava fent, em sembla que mentre feia la carrera, vaig fer alguns articles de psicologia, ja els vaig fer jo per l'Enciclopèdia. El meu pare va col·laborar en l'Enciclopèdia, d'aquí ve que m'hagués estat relativament fàcil poder entrar a l'Enciclopèdia. I vaig entrar quan va ser el primer suplement.
1: I suplement, què vol dir?
0: El primer suplement, o sigui, l'Enciclopèdia era...
1: Acabada l'Enciclopèdia quan començaven a treure aquells tomos afegits, no?
0: Ah, exacte, vale. Això que era, doncs...
1: Cada any un. Era així,
0: no,
1: o no?
0: Cada any, o cada dos anys. En realitat havia de ser molt menys. O sigui, penso una cosa, els primers suplements eren difícils de fer-nos. Ja només l'elaboració dels suplements ja trigava un any a fer-se, un. Doncs llavors els primers varen trigar 5 anys i després, a mesura, i això és un altre tema, que la casa en uns moments determinats va començar a anar malament econòmicament, amb les pressions perquè fes suplements eren bestials.
1: Clar, perquè això és el que donava negoci, no?
0: Això donava negoci. És a dir, sí, o sigui, els primers suplements, jo recordo haver fet un suplement i, noi, una paga extra per tota l'empresa.
1: Vull dir... Perquè, clar, Enciclopèdia Catalana, quants toms tenia?
0: La primera edició tenia 15.
1: A més, recordo que era una inversió, perquè, clar, era la... Bé, qualsevol casa que tingués fills estudiant era com una obligació, quasi, tenir l'enciclopèdia, perquè ja estava tot.
0: Mira, com que jo m'he especialitat, entre altres coses, en les noves tecnologies, vull dir, l'enciclopèdia és el paradigma del que ha passat en la cultura en aquests últims anys. És a dir, per què les enciclopèdies de paper van caient? Què representava una enciclopèdia? Una enciclopèdia, tu entraves en una casa i la tenies i deies, aquí tinc el coneixement. I això és el futur dels meus fills.
1: Sí,
0: i els meus fills seran persones de bé i de profit perquè tenen una enciclopèdia i podran consultar. Val a dir que molta gent la tenia en funda, vull dir que no l'havien obert mai, és a dir, això també es donava el cas.
1: Era de color verd?
0: Era de color verd,
1: veus?
0: Sí. Sí. Però el tema és que què representava? El coneixement, la cultura, el prosperar a la societat. Què passa? Comencen a haver-hi, doncs, a sortir nous aparells que van desplaçant aquesta eina de cultura del paper, l'enciclopèdia, i van apareixent l'ordinador. L'ordinador va desplaçar totalment el paper d'una enciclopèdia i ja era un ordinador que podia fer moltes coses, moltes més coses que consultar, clar. Bé, llavors venen moltes altres coses, la Wikipedia, internet, etc. Llavors jo he viscut l'evolució de les arts gràfiques des de dintre, perquè ja et dic, jo vaig començar, fins i tot el meu pare em va donar a corregir coses ja que el tenia 15 anys, perquè aprengués galerades a paper.
1: A més, l'Enciclopèdia Catalana tenia, doncs, també la possibilitat d'introduir continguts més locals, per dir-ho així, catalans, que no apareixien en altres enciclopèdies.
0: Sí.
1: I en aquest sí que una mica doncs, va servir també per recollir cultura, política i geografia catalana, no?
0: Era era el seu objectiu fundacional, o sigui, tenir una eina de referència del país, centrat en el país, però que no fos només del país, sinó la visió del món des de Catalunya.
1: Diuen que els vencedors escriuen la història, no? En aquest cas, les enciclopèdies les escriuen també els vencedors? O se suposa que han de tenir una neutralitat?
0: A veure, jo com a responsable de continguts, no tot no, des del començament, evidentment, La primera enciclopèdia, allà era un conjunt de gent políticament diversa. Uh-huh. Entre capellans, marxistes, en fi, hi havia una barreja de tant, i llavors hi havia articles que eren clarament que dius, ostres, això és una... Hi havia una ideologia molt marcada en segons quins articles. A mesura que van avançant l'enciclopèdia, ho varen fer tot més neutral. Uh-huh. Sempre, però amb la idea de catalanitat i de catalanitat i de servei al país. Val a dir que la neutralitat és impossible, uh-huh, al 100%.
1: L'objectivitat, la neutralitat, està clar.
0: O sigui, per més que tu plantegis, sempre hi ha un biaix, i llavors sempre hi ha coses, des de triar qui serà el col·laborador a triar qui, com i de quina manera. I, evidentment, una de les coses que havia de vetllar era per si algun article no quadrava o realment tenia un biaix ideològic, jo l'havia d'esmenar si era el cas,
1: A més, no era l'enciclopèdia, sinó la gran enciclopèdia catalana, parlem en propietat. També et vas portar temes de llibres de l'any?
0: Sí, els llibres de l'any, sí.
1: Què volia dir això?
0: Era un anuari, el llibre de l'any era un anuari.
1: L'anuari.
0: Era un anuari, i llavors, doncs, i aquest d'aquí va ser el primer que vàrem fer una... vàrem innovar des d'un punt de vista de... codis QR, CDs, però els CDs van durar, vistos i no vist, vull dir, van durar ben pocs anys. O sigui, sí. Jo havia anat aquí al Vallès, a un poble, a veure empreses d'estampació de CDs grandíssimes, i escolta, en 3 anys totalment tancades. Mm-hmm.
1: Aquí a Ripollet hi havia una fàbrica, també,
0: Sí.
1: Estudios Gema, que penso que es deia. Sí, que a les ràdios veníem a comprar cintes de casets, cintes de vídeo i CDs. Sí, sí, que hi havia aquí a Ripollet, a la zona aquí del riu. I després vas arribar a ser responsable de continguts digitals d'enciclopèdia.
0: Sí, Enciclopèdia.cat. Sí, també de paper, però en el moment en el qual es va fer un traspàs, tots els continguts es van traspassar al digital, a l'entorn digital, doncs jo em vaig responsabilitzar del disseny i del que ara en aquest moment encara és enciclopèdia.cat.
1: Tu has tocat les noves tecnologies, sí. No et vull fer gran, però per una persona de 69 anys vol dir que estàs veritablement actualitzat, perquè sí. D'alguna manera tu no has nascut digital.
0: No, però...
1: Tu has nascut amb l'Olivetti, o no?
0: Jo vaig aprendre a escriure màquina, amb l'Olivetti, però també és veritat que el meu pare, que deuria pensar que el futur aquí, els 18 anys meus, em va apuntar a un curs de programador a distància, uh-huh, o sigui, a distància per fitxes.
1: Uh-huh.
0: I recordo, però, que en aquell moment allò era un pal.
1: Sí, sí.
0: Perquè eren zeros i uns.
1: Sí,
0: i això realment...
1: Basic o una cosa d'aquestes, no?
0: Ni Basic, era encara anterior al Basic. Una cosa, el que passa que... I sí, jo sempre m'he anat reciclant i posant i he estat donant classes de... Uh-huh. Però també és veritat que arriba un moment que dius, carai, quin cansament tot això, uh-huh, perquè saps que bona part del que has après avui, d'aquí un any, ja no servirà de res. Uh-huh. I has d'estar donant-li voltes per anar actualitzant. He fet cursos per fer mòbils, etcètera, no?
1: Uh-huh.
0: Però bé, no és així.
1: Bueno, ens passaríem tota l'entrevista amb el teu currículum i aquí això, el temps corre. Deixa'm mirar com vaig a temps. Ja anem fatal, eh? No t'he preguntat res de Ripollet. Igualment, sé que et faré una entrevista més endavant, més formal, eh? Deixa'm ara que parlem una miqueta, si et sembla, de Ripollet.
0: Sí.
1: Vull dir, aquí a Ripollet, el Junts actual, doncs no ens hem d'oblidar que viu i veu d'una antiga Convergència, que a més va arribar a cogovernar a Ripollet i amb un número de vots també força important en el seu moment. Què queda d'aquella Convergència entre la gent que avui militeu a Junts?
0: Bé, hi ha alguns membres que són de l'antiga Convergència i n'hi ha d'altres que no, que són totalment nous, com jo mateix.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, ara no sé, no em faig dir quants, uh-huh, ni qui, però podríem arribar a dir que El 50%.
1: Uh-huh.
0: El 50%.
1: Llavors ara entenc que això és la fase com molt inicial, no? Ara
0: sí,
1: esteu, diguem,
0: sí,
1: el que és el cap de llista, però ara haureu de configurar, doncs, la...
0: Sí, o sigui...
1: candidatura i programa, no?
0: Exacte. O sigui, en principi sí que tenim molt clar una cosa. Juny, juliol i agost és preparació.
1: Uh-huh.
0: Preparació de tot. Sabem... però que també tenim clara una cosa. El programa electoral que vàrem presentar a les anteriors eleccions, i en el qual jo vaig col·laborar i participar molt activament, com altra gent, doncs és el principi i és la base del que volem continuar mantenint, actualitzant-lo. Uh-huh. Actualitzant-lo, retocant-lo i fent-lo. Llavors, no partim de zero. Continuem amb aquell programa, però, evidentment, donant-li una imatge diferent i ponderant algunes coses que potser en el seu moment no es van ponderar.
1: En aquell breu vídeo on et donaves a conèixer, parlaves de que es necessitava un canvi.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: Per què?
0: A veure, el canvi. Jo crec que és un canvi de la manera de fer política. Vull dir, i el canvi el necessitem. O sigui, no pot ser que a hores d'ara encara estiguem discutint quin és el millor sistema de recollir les escombraries. No pot ser. No pot ser que ens portem la contrària per segons quins temes que són absurds. Crec que hem de mirar de pensar tots pel bé del poble i pensar quin és el poble que volem. I el poble que volem, nosaltres ho tenim clar. Nosaltres què volem d'aquest poble? Volem viure-hi i, a més, viure-hi bé. I a partir d'aquí, les persones com a eix del projecte. I llavors això què implica? Implica tota una sèrie de decisions, no al revés. I llavors, de vegades, i algunes vegades que he anat als plens, de vegades dius, ostres, quina llàstima de vegades de preguntes que es fan, de recursos. Són tonteries, de vegades, però vull dir, com pot ser que un ple... en motiu del dia de la dona s'aprovin dues declaracions aprovades pel mateix ajuntament en favor del dia de la dona, dius que, és a dir, sí, s'entén des d'un punt de vista d'òptica dels partits polítics i de lògica, però vull dir, no, això, o sigui, nosaltres i especialment jo vinc a treballar per Ripollet, vinc perquè els ripolletens visquin millor, visquem millor, m'incloc jo, i llavors a partir d'aquí jo dedicaré totes les hores que calgui perquè aquest poble tiri endavant i tenim present una cosa, que estem en un moment delicat, és a dir, hem d'anar en compte no quedar totalment tancats per l'autopista, tancats com un gueto, vull dir, perdona l'expressió, però vull dir, però hem de vetllar perquè instàncies superiors no ens acabin embolcallant i acabem com un reducte. És a dir, què volem ser? Volem ser el pati del darrere de Barcelona o volem ser la porta d'entrada de Barcelona? I llavors aquí és molt important saber què passa amb l'autopista, què passa amb el parc fluvial de Ripollet. Realment, fa quants anys de les anteriors eleccions es va netejar al riu, però noi, les canyes tornen a sortir. Vull dir, ha d'haver-hi un pla en el riu que faci que realment puguem gaudir d'aquest riu. O sigui, el riu per unir, no per unir les dues bandes de Ripollet, no un riu ni una autopista per separar. Totes aquestes coses i més són les que voldríem, però visualitzar el que volem de Ripollet, no començar a fer a la menuda, sinó nosaltres què volem? Volem això per Ripollet, viure d'aquesta manera i com ho hem de fer? I pensar com és aquest poble. I aquest poble és una ciutat en la qual necessitem doncs, serveis. Una ciutat que necessitem una circulació viària important, interna. I necessitem que un transport extern al poble. És a dir, Ripollet ha arribat gairebé al màxim, encara no, però gairebé al màxim de població que pot tenir. El sòl està gairebé totalment ocupat, és a dir, té poques alternatives. Doncs hem de dir, a partir d'ara què fem? Què fem amb els pisos, amb les cases que no estan habitades? Farem algun pla per decidir què fem? o deixarem que es vagin enrunant o que es vagin ocupant. Totes aquestes coses les hem de decidir, i jo crec que les hem de decidir entre tots o amb una majoria prou àmplia, no una majoria del partit del que està en el govern i els altres portant l'oposició. L'ideal seria que remiguessin consensos per decidir quin Ripollet volem. De la mateixa manera que Junts vol té una idea de país i la té i la vol defensar. A partir d'aquí, això no vol dir que nosaltres, en el seu moment, no siguem crítics. Hem estat crítics amb algunes coses i ho continuarem sent crítics, però primarem sempre el bé de tota la ciutadania.
1: No teniu representació a Ripollet. Ara mateix sí que és cert que sembla que hi ha un canvi general, que també, tot i que la política local és sempre molt més, per dir-ho així, més de la zona, no? Quines perspectives, de tota manera, vosaltres podeu tenir ara en aquest món políticament també canviant?
0: Realment no ho sabem. No ho sabem, és a dir, nosaltres no hem fet cap enquesta. Nosaltres sabem que creiem en el projecte de Junts a Catalunya, creiem en aquest, vull dir, podríem parlar del projecte de Junts a Catalunya, un projecte integrador de diverses corrents, liberals, d'esquerres, de centre-dret, de centre-esquerra, i creiem en la independència, la defensem, i llavors, com que creiem en això, també creiem en Ripollet, i llavors ens organitzem per treballar en un àmbit nacional i en un àmbit català, i en un àmbit de Ripollet.
1: Ara mateix encara tenim una llei de l'amnistia pendent d'acabar d'aplicar, tenim una suposada normalitat diferent amb el govern actual socialista. Sembla que hi ha com menys soroll, però no sabem fins a quin punt hi ha, doncs, millor gestió. En qualsevol cas, com valores, diguem, aquest postprocés?
0: És bastant bé el postprocés. És una reculada en molts nivells, o sigui, estem pitjor que mai. Paradoxalment, el país està millor, el país, entre cometes, a Espanya, està millor que mai, és a dir, això és el que en diuen, però el ciutadà està pitjor que mai. És a dir, cada vegada els diners que tenim per arribar a final de mes són, en realitat, menors. Llavors, està desapareixent la classe mitjana. Llavors, per un costat tenim això, classe mitjana, doncs, que està realment castigada d'una manera injusta, i aquí podríem entrar en tota una sèrie de consideracions. L'altre, si parlem de com ha anat a nivell de llengua i de cultura malament, el PSC, amb el suport d'altres partits, està espanyolitzant el país. A nivell educatiu, francament, no podem anar més baix, perquè realment, gràcies a l'esforç dels mestres, això encara s'aguanta, però estem en una situació crítica. Què més? A nivell de trens, bueno, des d'abans i després del procés, no hi ha manera que s'arregli. I a més, podem acabar dient que els 22 milions que cada vegada l'estat espanyol no retorna a Catalunya, continuen sense venir, però a més allò que promet el govern espanyol, que és d'inversió, mai es compleix. És a dir, no només no ens donen els 22 milions que recaptem els catalans, sinó que a més quan fan els pressupostos de l'Estat, mai es compleixen. Cosa que a Madrid sempre el 100% o més.
1: Doncs, Josep Maria, ho hem de deixar aquí. T'emplaço ja la següent entrevista, quan ja hi hagin més coses i ja estiguem, per dir-ho així, ja més preelectorals, tot i que no deixem d'estar-ho mai, eh? I res, felicitar-te, doncs, per aquesta elecció, al capdavant de Junts per Ripollet. Doncs, com a cap de llista, seràs el cap visible amb totes aquestes bones intencions i també, doncs, amb tot aquest currículum i aquesta manera, doncs, que tens de fer, que de ben segur, doncs, aplicaràs en la teva vida política. Així que et donem moltíssimes gràcies, deixem molta sort.
0: Gràcies.
1: Fins a la propera.
0: Gràcies.
1: I nosaltres ara deixem marxar el Joan Maria Vinyas i donarem pas a un aventurer, a l'Agustí Carmona, que marxa a Mongòlia en moto.
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
6: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
7: Y el del medio de los chichos.
6: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
8: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: I ara saludem a un aventurer, a l'Agustí Carmona. T'agrada que digui aventurer?
5: Bueno, sí, suposo que seria el qualificatiu pel qual em coneix més gent, no?, en aquest sentit. Però
4: aventurer bueno, és una part, de la teva feina, també sí. Escriptor,
5: sí,
4: relacionat amb les teves aventures.
5: Correcte.
4: I també activista cultural,
5: tant
4: que això és quasi el que més, no?
5: Sí, és el meu ambient. El meu ambient, diguem, l'aigua amb la que em moc és més aquesta, la de la cultura.
4: I mira quin contrast, vull dir, dels gegants a la moto,
5: Sí i no, perquè quan viatjo pels països amb la moto em fixo molt amb les cultures que em puc anar trobant por ahí. La veritat és que hi disfruto molt de veure cultura popular allà on vaig, i n'he trobat de molt diversa.
4: Molt bé. No és la primera vegada que vens aquí a parlar del que veníem a parlar aquí.
5: Uh-huh.
4: Vens a parlar d'un viatge solidari.
5: Correcte.
4: Viatge i solidari, en aquest cas, són dues vessants, però són com molt lligades, No es tracta només de marxar de plaer, sinó també marxar, doncs, amb una visió social,
5: Uh-huh.
4: I ara te'n vas a Mongòlia.
5: Me'n vaig fins a Mongòlia amb moto, sí.
4: Uh-huh.
5: Sol. A més, sol.
4: Aquesta vegada sol,
5: Sí.
4: I per què Mongòlia?
5: Mongòlia és com un país, com un repte, no? Mongòlia és un país d'aquests que no tenen costa, no tenen gens de mar, només dona frontera amb Rússia i amb Xina. Ha sigut sempre un país molt aïllat en aquest sentit, i de fet l'imperi mongol va ser l'imperi més gran, de forma contínua, l'imperi més gran que s'ha creat mai. Genghis Khan va arribar fins a Centre Europa, el seu imperi. I, bueno, és un destí... Potser diguem que mític pels que anem en moto, junt amb el d'Austràlia o donar la volta al món, són els tres destins, sobretot pels europeus, que és relativament fàcil. Podem sortir de casa en moto i arribar fins allà.
4: I te'n vas ara per Sant Joan?
5: El dia de Sant Joan.
4: I per què aquestes dates? És per qüestions de feina o calendari?
5: Sí, per una qüestió logística
4: i
5: de calendari.
4: No és que sigui pel clima ni res,
5: no? El clima ajuda, perquè l'estiu, per anar en moto, l'estiu està molt millor. Uh-huh. I vull agafar la Pamir, que és una de les autopistes més altes del món. Té un pas de muntanya a 4.200 metres. Més alt inclús que el Teide, que és estan als 3.800, si no m'equivoco, més o menys. Doncs imagina't un pas de muntanya, que és la zona més baixa, entre dos pics de muntanya, està a 4.200, i per allà passa l'autopista Pamir.
4: I te'n vas des d'aquí fins a Mongòlia amb moto?
5: Des d'aquí agafarem un ferri.
4: Ah,
5: agafarem, uh-huh. Quan dic agafarem, si parlo en plural és perquè
4: sí,
5: som jo i la moto,
4: Sí.
5: Som dos, i quan un cau, l'altre cau, i quan un es mulla, l'altre es mulla. Uh-huh. Vull dir que això ho tenim clar. Agafem aquí un ferri d'aquí a Itàlia, i d'Itàlia a Grècia, un altre ferri.
4: Uh-huh.
5: I a partir d'allà és carretera fins a Mongòlia.
4: Clar, sí. Perquè si no ja en si hi ha la part prèvia i la tornada igual, no?
5: La suposo. Tornada la faré per Rússia. De Rússia... diguem que des de Mongòlia cap a Moscou, de Moscou intentaré entrar a Bielorússia, que és l'únic país que em queda per visitar de l'Europa continental, és aquesta taqueta que tinc allà, i un cop hagi vist Bielorússia, ja directe cap a casa.
4: En aquest cas intentaràs tornar amb la moto, no?
5: Intentaré.
4: Perquè què va passar?
5: És tot un repte,
4: Què va passar? Perquè vas tornar sense moto l'altre viatge,
5: sí, i això ho explico en aquest llibre, precisament, una de les aventures que explico. Això sí que són aventures, les coses no surten bé.
4: Uh-huh.
5: Que a vegades normalment surten bé, però en aquest cas vaig entrar a Rússia des de Kazakhstan, vaig entrar a Rússia per una frontera molt petita, no em van fer el paper d'importació de vehicle. Vaig estar 10 dies atrevessant Rússia per intentar entrar a Ucrània, i quan anava a sortir per la frontera em deien: tu surts, que tens tots els papers, però la moto està il·legal aquí. Més val que no et posis xulo, que encara acabaràs a la presó.
4: Uh-huh.
5: I quan un policia de 2x2x2 diu alguna cosa així, la veritat és que imposa molt. Vaig estar allà 3 dies lluitant amb la burocràcia, aviam si des de l'ambaixada o des de l'assegurança o amb traductors militars... Vull dir, vaig estar parlant amb molta gent i no va haver-hi manera de treure la moto. De fet, la moto està allà, a un poble al costat de Kursk, que ara tot allò està en guerra, en la part d'Ucrània està tot en guerra, i ja no hi podré... No sé la moto com estarà, però des de luego aquest viatge no passaré per allà.
4: Déu-n'hi-do. I en aquest cas te'n vas a Mongòlia, doncs clar, però Mongòlia és vastíssima, no?
5: De fet, Mongòlia és tan vasta que et diria que hi ha, no sé si són 5 o 6 milions d'habitants, i em sembla que són 40 milions de cavalls.
4: Ah, o sigui, que és com quasi tota Europa, no?
5: És com quasi tota Europa. És com quasi tota Europa i tota la població està concentrada, o el 90% de la població, a la capital. La resta són nòmades o són pagesos que estan, o ramaders que estan en un lloc, petits assentaments, però la gent està en el d'això. Vas a buscar, quan viatges sol, ja de fet vas a buscar la solitud, vas a buscar el sentir-te sol.
4: I tu t'agafes la moto, diguem, baixes del vaixell a Grècia, m'has dit?
5: Baixo el vaixell a Grècia, Egominitza, travesso el nord de Grècia i ja entro a Turquia. De Turquia a Geòrgia, de Geòrgia a Rússia, i allà ja cap a Kazakhstan, Kirguistan, Tajikistan, torno a entrar a Kazakhstan. Jo vaig dir noms de països que segurament molts dels que ens estan escoltant no saben ni on paren.
4: Bueno, has d'agafar el Google i mirar-t'ho, eh?
5: Sí, sí, sí. Des de Kazakhstan torno a entrar a Rússia, Mongòlia, de Mongòlia torno a entrar a Rússia i ja sí que passaré, no sé, potser 2 setmanes a Rússia travessant-la des de la Sibèria, des del llac Baikal, fins a Moscou.
4: Quants dies?
5: Aquest tram segurament jo conto unes 2 setmanes.
4: Setmanes, diguem, des que baixes del vaixell...
5: A tot el viatge en si són 2 mesos.
4: Ostres.
5: Un mes per anar i un mes per tornar, bàsicament.
4: No tothom ho pot fer, això?
5: No tothom ho pot fer, però precisament ara estic en una situació en la que ho puc fer i vull aprofitar aquests mesos en els que tinc aquesta llibertat per fer-ho, perquè sé que després, el dia a dia, t'ho impedeix.
4: 2 mesos, que vol dir desconnectar de la teva vida d'aquí, per dir-ho així, no desconnectar.
5: Però
4: és a dir, deixar les obligacions aquelles que un pot tenir.
5: Les familiars, les laborals, les dels amics, deixar-ho tot. Faig una mica de trampa, eh? Faig una mica de trampa perquè sí que ha arribat un moment, agafaré un avió per vindre cap aquí, passar uns dies aquí amb la família, uns dies del mes d'agost.
4: I després tornar...
5: Correcte.
4: A la festa major.
5: A la festa major estaré aquí ballant gitanes, portant gegants, perquè...
4: Quin xoc, també t'ho dic, eh? O no?
5: Sí, la veritat, i m'agrada molt. Precisament és això una de les coses per les quals viatjo, per sentir aquest xoc cultural d'estar rodejat. Jo què sé, recordo quan estava pel centre del Senegal, m'ho plantejava, no? Jo estava en una plaça del Senegal, mirant al meu voltant, estava tot rodejat de gent negra, i mirava i deia, ostres, aquí el bitxo raro sóc jo. I després vens aquí, quan veus amb un negre que està pues, caminant pel qual te sigui, dius, ui, aquest no quadra aquí.
4: Sí.
5: Doncs aquest xoc cultural a mi em motiva, a mi m'agrada sentir-me allà.
4: A Mongòlia, pocs blanquets deu haver, no?
5: Són una barreja entre xinats i àrabs. Aquest punt intermig, però sí. Tots coneixem els rasgos mongols.
4: I clar, perquè ens fem una idea. Molt bé, la moto no té unes hores. Vull dir, no pots estar 24 hores.
5: No.
4: Ni és com un autobús.
5: Per la moto sí, eh?
4: Que puges i et porten, eh? Vull dir, l'has de conduir tu. Quantes hores de mitjana?
5: Conto uns 400 quilòmetres diaris de mitja. Això vol dir que si un dia em paro en algun lloc, he de recuperar 400 quilòmetres. Jo faré entre 500 i 700 al dia... perquè hi ha molts dies que fas autopista i són pues, moltes hores.
4: Això són 6 hores en moto.
5: Sí, 6-7 hores en moto, i el dia següent, potser no en faig.
4: Però això al cos, aguantant la moto...
5: S'hi acostuma al cos, no ho sembla, però al cap d'una setmana ja se t'han passat les agulletes. No sé si algú ha fet el camí de Santiago, però tu quan comences a fer el camí de Santiago, els primers 3-4 dies tens un mal d'esquena de carregar amb la motxilla, mals a les cames de caminar tantes hores, del sol, tal... Però la que portes 2 setmanes fent el camí de Santiago...
4: És com el pilot automàtic, no?
5: Ja el cos s'ha fet i ja estàs en el rol. Doncs pues amb la moto passa el mateix.
4: Vas amb el viatge molt, molt preparat?
5: No, tinc la ruta, ja està.
4: I una mica és, vaig fins aquí i fins i tot pots decidir, no trobo un lloc on dormir, me'n vaig 30 quilòmetres més endavant, o pregunto...
5: Segueixo sense trobar lloc, porto la tenda de campanya del sac de dormir, busco un lloc amagadet en algun tros que trobi, i allà em planto a passar la nit. El dia següent ja aniré a buscar un hotel amb més previsió, o pararé abans.
4: Això vol dir portar un mínim vital, no?, a sobre?
5: Sí, però bueno, per passar una nit amb unes galetes, aigua i una miqueta d'una llongadissa, ni que sigui, amb això passes una mala nit, la passa qualsevol, en si no hi ha problema.
4: I parlem de la gent que et vas trobar pel camí. Vull dir, des de... Si tens alguna incidència tipus que et falla la moto, o quan vas a posar benzina, o quan pares en un lloc i et veuen aparèixer i
5: un astronauta.
4: Un motero, exacte, i tot equipat, clar.
5: Segur
4: que n'hi ha, no és l'únic. Però, clar, com et sol rebre? O és massa generalitzar, això?
5: És molt generalitzar, però el 90% de la gent em rep molt bé. Molt bé. Sempre hi ha aquell, diguem, que té uns interessos contraris als meus, per dir-ho d'alguna manera suau.
4: Com aquell que et va robar, no? Exacte. El taxista que et va robar.
5: Correcte.
4: No? Que explicaves en el teu últim llibre.
5: Hi ha gent amb interessos contraposats i aquesta gent, doncs, te'ls pots trobar a qualsevol lloc. Me'ls puc trobar, pot ser fins al meu propi veí d'escala. No em cal anar a l'altra punta del món. Normalment, la gent t'ajuda. Jo recordo estar travessant Mauritània. Mauritània són com 400 quilòmetres de no-res, d'una carretera recta, total i absolutament recta, amb dunes als costats, dunes de sorra. No pots ni sortir perquè se t'enfonsa la moto a les dunes. És 400 quilòmetres de recta. I aquests 400 quilòmetres de res els has de fer molt a poc, perquè és que no hi ha benzineres. Dius, has d'economitzar, i el dipòsit de la moto són 350, anant bé. Jo recordo que em parava a beure aigua, perquè en meitat de la Solana doncs, t'entra ganes, parava, i si no van passar 6 o 7 cotxes, tots dient-me, necessites alguna cosa? T'estàs bé? Vols aigua? Vols... No, si estic bé, només m'he parat jo estirar les cames, fotre un trago d'aigua i seguir. Cotxe que passava, cotxe que esperava, per ajudar, per veure si necessitava algú. Això m'ha passat a Mauritània, m'ha passat al Marroc, m'ha passat a Tunísia, m'ha passat a... No sé, m'ha passat a tants llocs que precisament, mira, ara una cosa lliga amb l'altra, precisament un dels motius pels quals faig els viatges solidaris és per retornar o tancar una mica aquest cercle de tantes vegades que m'han ajudat poder jo ajudar una mica als països on pels quals passo i no tenen tantes avantatges com puguem tindre nosaltres.
4: I tenint en compte que necessites tant de temps per desplaçar-te, quina part del temps tens per conèixer?
5: Més de la que sembla,
4: I viure.
5: Més de la que sembla. Recordo a Samarcanda, quan vaig arribar, vaig passar dues nits a Samarcanda, amb el qual ja et dona un dia sencer, però vaig tindre la sort de que el nano que tenia a l'hotel volia practicar anglès. El seu hotel era molt de turisme nacional i venia molta gent d'Uzbekistan, però molt poca gent que parlés anglès. Diu, jo tinc ganes de parlar anglès. Dic, pues jo necessito un guia. Vinga, va, anem. I vam passar el dia següent el nano aquest de Samarcanda, que era el treballador de l'hotel, i jo, pues no sé quantes hores junts, xerrant sobre la seva cultura, em va portar a menjar i a disfrutar de llocs que només hi van els autòctons d'allà, a uns preus que realment els negociava ell. Jo no negociava, jo em deixava portar. I al final, jo recordo que vam tindre un sopar i m'estava explicant que ell a principis de l'any següent, es casarien, que estaven fent la dote amb la dona, que eren una societat molt conservadora, molt clàssica i tal. I quan porten el compte eren 12 euros i ens havíem posat fins dalt de tot, de menjar i de veure el que haguéssim volgut. I li vaig dir, mira, em volia convidar, ell li deia, no, et convido jo, vull dir, sóc jo el que et convida, guarda els calés per la teva dote, jo no et donaré calés per la dote perquè no sé realment si es donaré molt o donaré poc, però sí que et puc convidar a aquest sopar perquè estic tan content que m'hagis explicat. Doncs ocasions com aquestes, amb més temps o amb menys temps, sempre se'n troben.
4: I totes aquestes experiències les recullen els teus llibres.
5: Sí.
4: El teu últim era...
5: Más allá del plan.
4: Más allá del plan, i abans tenies el...
5: Teranga.
4: Doncs no sé si això definir-ho com a escriptor, però sí és com un cronista.
5: Sí.
4: Escriptor sí, perquè li posa novel·les, una bona part. No?
5: Li dono, diguem que jo em quedo per mi els meus motius de viatjar. Són
4: llibres
5: meus.
4: De viatges, que digui jo.
5: Correcte.
4: No?
5: Jo els meus motius, sempre ho he explicat, els meus motius me'ls guardo jo per mi, pels quals viatjo, és una cosa meva, i en els meus llibres de viatges, en els meus protagonistes, els hi dono un motiu que la gent pugui entendre. Un motiu que digui, vale, no és que se'n vagi de vacances perquè li dona la gana i no. Els meus protagonistes tenen una motivació al darrere de...
4: I això com ho comparteixes amb els llibres i a nivell de xarxes socials i de
5: xarxes
4: més?
5: Xarxes socials i YouTube.
4: Val? Si ho faràs Agustí també?
5: Carmona, sí.
4: Vull dir, però ho faràs en viu o després ho resumiràs?
5: Intentaré... Passes que les connexions d'internet, quan viatges a llocs tan estranys, les connexions d'internet es belluguen molt.
4: I els costos de les línies a l'estranger, no?
5: Si també trobo un lloc de wifi estable o algun lloc on te pugui fer, intentaré anar fent directes cada nit. Que, quan dic cada nit, vull dir cada nit on jo estic. Que sé que a les 5 de la tarda, o sigui, les 8 del vespre de Kazakhstan són les 5 de la tarda d'aquí, i així, a mesura ja que em vagi movent a Mongòlia, doncs em sembla que són 6 o 7 hores.
4: Recorda'ns com et podem veure.
5: Si busquen Agustí Carmona a YouTube o a Instagram, surto allà.
4: I allà sortiràs, allà et trobarem ja en el viatge. A partir de quan començaràs a emetre-ho?
5: Intentaré el primer dia. Intentaré, quan ja estigui esperant el vaixell, allò que està avorrit.
4: Al voltant de Sant Joan ja...
5: El dia de Sant Joan en començaré ja. La crònica diària, això no vol dir que potser algun dia me la salti, però intentaré que tindrà, sobretot per la família i els amics, que em van dir, ostres, vagila, no? L'altre dia amb un amic em deia, tal com està el món, te'n vas ara a aquests països així? Dic, bueno, si vols, bueno,
4: quan m'espero... Quan ha estat bé el món, no?
5: M'espero que estigui una mica pitjor, no? Vull dir, perquè això millorar no millorarà, me'n vaig ara, que si no encara estarà pitjor.
4: Molt bé, i la part solidària, que no n'hem parlat encara, doncs sé que és una cosa petita, perquè a més vas amb moto, eh? Sí, però què és i com t'ha anat i què faràs?
5: És la tercera vegada que ho faig així esbombant-ho i buscant a col·laboradors. És la tercera vegada, la primera va ser a Senegal, la segona va ser a Tunísia, la tercera va ser a Albània, i aquesta és la quarta vegada. La gent ho rep molt bé, els agrada molt saber que m'ajuden a mi per ajudar a un altre, sobretot el fet de poder entendre que això que estan fent, o aquest material que m'estan donant a mi, va directe a unes, en aquest cas va a una escola rural d'Armènia. No hi ha un intermediari, no hi ha gastos, jo no demano diners, no tinc grans sponsors, però tinc aquests petits mecenes que estan contents de que no és una part del que em donen, sinó és el 100% del que em donen que va a parar aquí.
4: I què és el que portaràs?
5: Sobretot material escolar. Tinc una de llapisos, colors, bolis, quaderns, tinc calculadores, tinc bossetes, estutxos, tinc...
4: I què faràs? Com que portes? Com una maleta?
5: Portaré una maleta, una de les tres maletes que porta la moto, una va plena, fins a dalt, de material escolar. Estic molt orgullós, estic molt content, i, bueno, estic buscant, intentaré buscar la manera de donar-li les gràcies a aquestes 7 o 8 persones que m'han ajudat a omplir aquesta maleta de forma total i absolutament desinteressada, donar-los les gràcies d'alguna manera. I la trobaré una manera.
4: I quan trigaràs en entregar-ho? Des de quina part del viatge?
5: Al voltant de la primera setmaneta.
4: Vull dir que després ja quedaràs més descarregat.
5: Quedaré descarregat.
4: Perquè això deu passar també.
5: I és més el bulto, perquè clar, el que no poso dins de la maleta ho he de portar fora. Portar les coses fora és un risc de que, bueno,
4: que et caigui o el que sigui.
5: Caigui, que algú m'ho prengui, que ho perdi de vista en algun moment donat i no apareixi més, doncs, els meus calçotets, per exemple, que quedi sense calçotets, dius, hòstia, i ara...
4: I ja per acabar, sabem que també t'has tornat un divulgador, a part d'això, a través dels teus llibres, també d'aquest orgull motero, no?, del plaer de viatjar, sé que has estat fent conferències, presentant el teu llibre, una mica fora del cicle habitual, sinó que t'has com més especialitzat i focalitzat aquesta vegada, no?
5: Sí. Xerro, vull dir, ja de per si soc xerraire de mena, ja se'm veuen aquestes entrevistes, i la gent m'ho ha anat descobrint, i ara, mira, ara me'n vaig a Calanda, Teruel, a donar una conferència per una concentració de moteros. El gener, febrer, el març, em vaig fer una altra aquí a Ontera, a prop de Montserrat, a Castellbell i el Vilar, amb una trobada de dones moteres. En una trobada de dones moteres em van convidar a mi, que deia, bueno, jo no sé què pinto, però m'ho agafaré com que si ens caiem de la moto tots ens caiem i ens fem el mateix mal. Per tant, a l'hora de xerrar i a l'hora d'explicar el que és un viatge en moto, tots tenim les mateixes possibilitats de disfrutar-lo i de patir-lo. I així ara me'n vaig a Calanda, doncs demà me'n vaig a Calanda a donar la conferència.
4: Ho entenc que jo ho tens preparat.
5: Bueno, estic repassant el guió.
4: Has de portar molts papers, diguem, a nivell de, jo què sé, per passar pels llocs o no? Has de conèixer tot com va, no?
5: He de tindre el visat de Rússia, que entre visat, les cartes d'invitació, l'assegurança obligatòria, que t'obliguen a tindre una assegurança de vida durant el temps que dura el visat. Són molts calés, quan dic molts calés, són molts calés.
4: I sanitària, només. També?
5: I després, a nivell sanitari, no em demanen cap vacuna.
4: Però... No, i assegurança sanitària?
5: No, em demanen assegurança de vida.
4: Però em portes de...
5: Sí, porto una assegurança.
4: Sí, perquè...
5: No faré propaganda de ningú, perquè no...
4: Segons que et passi, pots...
5: Sí, millor anar a un hospital que estigui bé.
4: Pots patir o et pots arruïnar, no?
5: Sí, tinc alguna experiència en aquest sentit. La meva parella, viatjant amb ella, li va donar un atac d'apendicitis a Budapest. I vam estar allà 10 dies amb ella hospitalitzada i jo fora. Era l'any després de la pandèmia, amb la qual cosa només em deixaven entrar 4 hores a veure-la. i va ser un calvari.
4: Va ser mira que Budapest és Europa, eh?
5: És Europa, però...
4: Però no té els, no té la, no té menys, els estàndards nostres. Sí,
5: ni
4: sí,
5: molt
4: sí.
5: menys ni de lluny. No sabem el que tenim, els estàndards tan alts que tenim aquí. No els coneixem. Diria que els polítics potser que viatgessin una mica més i coneixessin la realitat que, ha, que es dona en els altres llocs i no donguessin a perdre o deixessin perdre aquestes coses que tenim aquí. Ja estic parlant ara una mica reivindicatiu, no? Tant en el plan sanitari com últimament els mestres, que també els tenim molt de cul. I si, si patem de l'educació, si patem l'educació, patarem la societat. Vull dir, és que no hi ha un altre.
4: No té res a veure, però no té res a veure, tenies però... ganes de dir-ho i sí, ho has dit.
5: Com ha sortit el tema sanitari, ho he anat llestint, ja t'he dit que xerava.
4: Molt bé, passem d'un tema a l'altre, però sí, està molt clar. Doncs poc més a afegir, doncs, Agustí, que desitjar-te molta sort.
5: Moltes gràcies.
4: Bon viatge, que gaudeixis.
5: Us emplaço que si, si jo estic por ahí i teniu un forat i estic a
4: Kazakhstan
5: i, si et i voleu que xerrem una
4: i
5: mica
4: i si et volem contactar, et contactarem.
5: Online.
4: I tant que sí. Quina diferència horària hi ha d'aquí a allà?
5: Depèn, perquè aniré agafant, aniré agafant diferències
4: dos,
5: horàries.
4: Hores,
5: sí, però segur que per WhatsApp podem entendre'ns no, no, i trobar el moment. Més,
4: no? Doncs res, Agustí Carmona, com deia jo, aventurer, activista cultural i escriptor, moltes gràcies per venir-nos a explicar aquesta nova gran aventura amb destí Mongòlia en moto. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: I nosaltres ara, de seguida, el que farem serà veure l'entrevista que vam enregistrar fa uns dies amb Modest Serra, president del club de bàsquet Ripollet, valorant la temporada.
3: El 91.3, Info Setmanal.
6: A veure, 91.3. A veure, que ara si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
7: A veure, què no sona, papa?
6: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
7: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
6: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
7: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: Ja cap al final de la temporada, el Club de Bàsquet Ripollet avui compareix aquí, davant dels nostres micròfons, el seu president, el Modest Serra. Bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Per parlar una mica de com ha anat aquesta temporada intensa, competitiva, patint, però bueno, diguem que hem salvat els mobles i fins i tot, en algun cas, doncs, quedar doncs, bé, no?
8: Sí, hem salvat els mobles, molt bé, molt bé.
4: Què em pots dir? Com ha anat la temporada?
8: Ha sigut molt dura. De fet, aquest grup ens ha tocat, ha sigut molt, molt dur. Segur que cada setmana ha sigut una final, com aquest que diu. Però bé, també comptàvem amb gent que portem poca gent jugant amb aquesta categoria. I hi havia els dos Pols i l'Oriol Bernardí, que aquests sí que portaven, són els únics que han jugat, han competit aquesta categoria. Els altres són gent molt jove i ens ha costat. La primera volta ens ha costat. Després, la segona volta, hem fet una volta molt maca i, sobretot, aquí a casa, partits molt bons.
4: Mm-hmm. Sí. En algun moment heu patit per la permanència?
8: Sí. Bueno, aquest grup, ja et dic, des dels... el cinquè, sisè, fins al final hem patit tots, perquè ens, hi ha molts pocs de diferència entre tots el grup, menys els dos primers de dalt i els dos últims de baix. Els altres, un partit et posaves molt amunt i un partit et posaves molt avall.
4: Uh-huh.
8: Aquest grup nostre ha sigut bastant fort.
4: Uh-huh. En quin moment està ara el primer equip?
8: Ha quedat setè.
4: Mm-hmm. Però així, en general, en quin moment està? Vull dir,
8: no, està...
4: d'on veniu i en bueno, quina situació esteu?
8: Pues venim d'un equip bastant nou, vull dir, gent molt jove i nou, i esclar, això ens ha costat començar. I després també, doncs clar, el pavelló també és una pista molt gran, i, però bueno, jo crec que la segona volta ha sigut molt, molt, molt bona.
4: Hem començat parlant directament del primer equip, sí. Però jo, de fet, et preguntava una mica, en general, el club,
8: bé,
4: toqueu moltes tecles.
8: Sí, moltes, ja us dic, moltes. Estem creixent, la veritat és que estem creixent molt i molt ràpid, perquè de fa 4 dies érem 5 equips de júnior en amunt, ara estem en premini i tenim dos minis, no, tenim molta escola, molta base, que això és l'important, i no, som ja 13 equips aquest any, vull dir que molt bé, i femenins, mixtes, tenim de tot.
4: Quina importància per vosaltres tot aquest esport base?
8: Clar, és que sense esport, sense base, un club es pot mantenir, això està clar. I si no tens... I després no es pot mantenir pel gasto que comporta portar certes categories, i no es pot mantenir a l'hora de fer equips, que és el més important. A l'hora de partir, que nosaltres sempre, quan arribàvem, començàvem a partir de júnior, que sempre tenies que esperar que vingués la gent de fora, no? O sigui del Sant Gabriel o sigués de fora. Ara, clar, tu tenint escola, ja saps que des de baix vas tenint base i vas tenint equips. Mm-hmm. I ja vas més tranquil. Perquè si no, sempre patint que només tenies 4 o 5 equips a dalt, no podies fer res més.
4: Ja que m'esmentes al Sant Gabriel, saps que tant en futbol com en bàsquet, doncs ja, doncs, com bé, com unes ganes de que doncs s'uneixin i sumin esforços. Sí que és cert que vosaltres esteu quasi a punt de fer 100 anys, i això també deu pesar el voler mantenir aquesta identitat, no? En qualsevol cas, es van sentir moltes notícies, fins i tot es donava ja per cert, doncs, que hi hauria o una absorció o una fusió d'aquest nou club. Sí, Sant Gabriel, al final, va quedar en res?
8: Sí, no ha pogut ser. La veritat que tots van començar moltes ganes, i de fet sempre tothom hem tingut ganes, perquè aquí tant nosaltres com el Sant Gabriel com l'Ajuntament, tots hem estat allà parlant diverses vegades, i la veritat és que sí, es va començar moltes ganes, la base que al final no ha pogut ser, i bueno, hem d'anar esperant més temps més endavant, aviam si ens podem tornar a juntar i tornar a fer alguna cosa.
4: Uh-huh. Parlem de la part negativa, ja ho hem sabut, que és, doncs, que el Sant Gabriel és un club molt jove. Uh-huh. Vosaltres també esteu en plena renovació, i al mateix temps teniu aquest centenari que també pesa molt, eh? Sí, sí. Doncs en aquest sentit és el que us ha, doncs, ho ha fet impossible, tot plegat, aquestes...
8: Bueno,
4: identitats o aquestes...
8: De fet, que nosaltres sempre ens adevem als socis, i una de... amb les reunions que van tenir, amb una de les assemblees que van tenir, clar, preguntem al soci, una de les coses que sempre ens ha demanat és que el nom, sempre la història, és el primordial. L'altre es pot acceptar i es pot parlar tot, però sobretot el que demanava era, clar, mantenir el nom, perquè la història d'aquí 4 anys fem 100 anys, i això pesa.
4: I a la part positiva hagués estat, per dir-ho així, el fet de no fer lluites per separat, no?
8: Bueno, doncs, clar,
4: en l'esport base, per exemple.
8: Clar,
4: no?
8: Clar, la part positiva, clar, potser sí que hi havia molt d'esport positiva, perquè clar, si ara nosaltres érem 13 i ells eren 10 o 13 o 14 equips, doncs ajuntem, imagina't, un club amb tants equips, doncs això sempre va bé.
4: Molt bé, doncs tornem al primer equip. Ja hem parlat de que els jugadors són joves, esteu doncs això, arrencant, però bueno, al final doncs ha tingut heu arribat a port, que és del que es tractava, i després està la part tècnica. Doncs què tal, com valores aquest equip tècnic, que de fet són els que també en part també han promogut doncs tota aquesta renovació,
8: sí,
4: o han estat en aquesta renovació?
8: Sí, bueno, ells van ser un dels que van apostar per tota aquesta gent que hi ha, vull dir que la part de si hem arribat a aconseguir el que hem aconseguit ha sigut a part d'ells, vull dir que ells van apostar per aquesta gent, i nosaltres doncs vam seguir amb ells, vull dir, això, supercontents.
4: Uh-huh. I aquesta gent seguirà o encara no se sap?
8: Sí, de moment l'entrenador sí que segueix, i jugadors quasi, com que diu, tots.
4: Uh-huh.
8: Menys un parell o tres, que algun se'n va viure fora, i un altre que ha plegat, vull dir, però per lesions i altres coses, vull dir, però de moment quasi tothom segueix els mateixos.
4: El lloc natural d'aquest primer equip és la Copa Catalunya?
8: Sí, Copa Catalunya. Sí, sí,
4: vull dir,
8: sí,
4: on voleu seguir estant, ahir, sí. Cueste lo que cueste, no?
8: De moment, mentre podem estar aquí, doncs sí, estem.
4: Quins han estat els vostres ahir, doncs, màxims rivals?
8: Bueno, ja et dic, tots, perquè menys els dos que estaven a dalt de tot... els de més amb els dos, tres de dalt, els de més hem estat competint allà. Vull dir, és que ja, si mireu la taula, hi ha 3-4 punts de diferència del tercer fins al 12è. Vull dir, hi ha molt poca diferència aquest any amb aquest grup. Però bueno, sempre aquest any en la lliga aquesta ha sigut molt competitiva, molt.
4: Baixem a la base, ja ho has dit abans, doncs, la importància que té equips masculins, femenins a diferents edats, i després també competicions escolars federades. Doncs d'on surt tota aquesta gent?
8: Clar, tots, de fet, aquest any ja els tenim, bueno, ja fa 2 anys que els tenim tots federats, des dels més petits fins als més grans, i que tots surten doncs, de que s'han anat apuntant cada estiu, hem fet veus i han començat a venir a provar, i han anat fent, i tots aquests són els que van pujant cada any, i sempre hi ha durant l'any que algú entra de més a mig a la principi de temporada, que vam omplint els equips, però bueno, tot va omplint des de baix, la veritat és que tots són equips que han anat pujant des de baix.
4: Teniu socis molt implicats, i també doncs un públic prou fidel en el Berneda, doncs com, quin ambient es respira, diguem, fora de la pista?
8: No, d'aficionats ja molts, el Berneda s'omple, i amb el Copa que hem jugat el Joan Creus hem de donar gràcies, perquè és veritat que els últims, tota la segona volta ha estat espectacular la de gent, la de públic que hem arribat a tenir, molta, és veritat, la veritat hem d'agrair, i sobretot es nota molt perquè venen molt la canalla petita, els equips petits, amb els pares, que són canalla petita, i hem d'agrair-ho molt, perquè és veritat que el pavelló, el Joan Creus, que no és petit, estava bastant molt ple.
4: Modest econòmicament, el club va bé?
8: Sí, la veritat és que sí. Des de... Jo estic aquí, vaig entrar al Covid, el 2019-2020, i sí que és veritat que amb la junta que ja hi havia, que ja portaven un parell d'anys o més, la veritat és que sí, de moment toquem fusta, sempre estem en positiu. Justos, buscant calés per sota les pedres, com sempre fem.
4: Això passa per tenir socis, no?
8: Sí, sí.
4: I patrocinadors, que no sempre és fàcil, no?
8: No.
4: Això cada cop més difícil, segurament, no?
8: Cada cop pitjor, sí.
4: També perquè l'economia no rutlla tan bé i el comerç local està molt escanyat. Això no ens enganyem. Parlem ara dels femení. També, doncs, aquesta part està, en general, creixent. En el cas del bàsquet, doncs, té més tradició. El futbol sembla que ho hagi descobert ara, eh? Mm-hmm. Però en bàsquet ja fa molts anys que es fa. Aquí tenim una, més un femení sènior, eh?
8: Sí.
4: Encara penúltimes, sí. Però bé, doncs com ha anat la temporada?
8: Bueno, és veritat, sí, ara comença a haver-hi molt femení, per sort ja, per sort, o el bo que tenim, no? Que el femení ara comença a despuntar molt en molts esports, que això estem contents, perquè és veritat que era, costava molt trobar esports en femení. I ara portem un temps que sí, però costa, tot i això, costa molt fer equips, costa molt trobar jugadores i costa molt seguir fent equips, però bueno, s'ha de lluitar, perquè sembla ara que comenci a tot anar bé, sobretot el futbol femení, suposo que deu ser per la propaganda o el que poden tenir avui en dia el futbol d'ara, de la categoria on estan, però sí que és veritat que costa molt fer equips femenins. Però bueno, s'ha de lluitar, no es pot deixar mai de lluitar i sempre hem d'estar... I de fet lluitem, ja hem començat, nosaltres també ja tenim femenins, tenim sènior, tenim sub-20 i sub-20, i tenim infantil, i estem ja preparant per l'any que ve un mini també, que estem fent proves, que si tot va bé començarem amb un mini femení, el júnior ens pujarà a cadet, i allà l'infantil els pujava a cadet, després un sub-20, un sub-25, i si tot va bé també seguirem amb el sènior.
4: Uh-huh.
8: Vull dir que anem pujant amb equips femenins.
4: I projectes així una mica de futur, primer de tot mantenir-se, entenc, no? Uh-huh. Sobreviure i posar una miqueta l'horitzó aquest del centenari, però com serà aquest 2027?
8: Bueno,
4: 2026-27.
8: Sí. Bé, suposo que igual que aquest any, lluitant com sempre i apostant, pues, sobretot ara pel femení, perquè masculins en tenim uns quants, i hem d'apostar també per ajudar a créixer més el femení.
4: Uh-huh.
8: Que és una de les coses que teníem una mica, clar que no teníem equips, teníem els equips de dalt, i ara estem començant a fer gent des de baix, que és el bo, perquè així ens van pujant.
4: I la junta actual, com valores, com funciona? Com...
8: Bueno,
4: quins ànims teniu?
8: Som els que som, són quatre comptats, i hi ha molta feina, però bueno, hem de seguir lluitant, i és el que costa. Serà que tots els, és el problema de tots els clubs, ja sigui de futbol, de bàsquet o de o que sigui, costa molt la gent de la junta, tothom perdem el nostre temps o perdem la paciència a vegades, però bé, no, és una cosa que costa, però bueno, si no ens hi fiquem, no, això no tira endavant.
4: Quin serà l'any del centenari? Quin és?
8: D'aquí 4 anys.
4: Vull dir l'any 30? A l'any 30,
8: sí,
4: Rodó?
8: 27, 28, sí. 30, sí. 31.
4: 30-31? Déu-n'hi-do. Bueno, el temps passa ràpid,
8: sí,
4: eh?
8: Temps, sí.
4: Quin seria el teu somni per aquest centenari?
8: No, pues, si ara som 13 equips, 20 equips almenys. No, sobretot que hi hagi un equip de cada categoria estaria bé, perquè això vol dir que hi ha seguiment per arribar a jugar, tenir jugadors fins a dalt de tot.
4: Pels 90 ja es va fer una feina molt important justament per recuperar la memòria, perquè molta gent, sobretot més jove, no sap doncs, els moments

0: últimament els equips, i això sempre agrada.
1: Molt bé. Doncs Modest Serra, president del Club Bàsquet Ripollet, moltes gràcies avui a acompanyar-nos per explicar-nos com ha anat la temporada. Mm-hmm. Doncs que doncs, se n'ha sortit prou bé, i la pròxima, doncs bé, amb ja aquesta plantilla ja més experimentada, segur que anirà millor. Esperem que sí.
0: Esperem, sí.
1: I després amb tota aquesta nova àrea doncs, femenina, que també de ben segur ens portarà grans descobriments. Així que moltíssimes gràcies, Modest Serra, president del Club Bàsquet Ripollet, per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: El 91.3, info setmanal.
3: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: El 91.3, info setmanal.
1: 37 minuts sobre les 6 de la tarda i ara rebem a la Careta, Teatre i Circ, i amb quatre de les seves representants, la Vanessa García. Què tal? Benvinguda.
4: Hola, què tal, Toni?
1: Al seu costat, l'Alba Sánchez.
5: Hola.
1: Seguida de la Beatriz Velasco.
6: Hola.
1: L'Alicia López.
7: Oli.
1: Algunes repeteix i altres ja amb força anys. Ja la Careta, la més vella,
4: Co, sí, vella,
1: hermosa. La Vanessa, la Careta amb tota la força, com sempre, i a més amb aquesta nova energia que li ha donat al circ. Tenim un cap de setmana, el primer dels caps de setmana d'estrenes de fi de curs, de fi de cursos, no?, que tenim.
4: Sí.
1: Molt bé. Parlem d'aquesta doble vessant, circ i teatre, i com es mostrarà i com es podrà veure.
4: Molt bé, doncs el dia 13 de juny, dissabte, ja comencem amb circ, tot circ.
1: Uh-huh.
4: I tot és molt social aquest any, el circ, no? Parlem del circ en Palestina, al matí, el circ diu no al bullying, també pel matí. Per la tarda, ja a les 6 de la tarda, el circ contra el racisme. I finalment, a les 9 de la nit, està al circ, parlem de malalties mentals.
1: Són coses a priori tristes o dures, però des de la vessant del circ i d'aquesta expressió que vosaltres feu, com ho reivindicareu?
4: Doncs, sobretot, posar-te a fer un reclam de que la gent doncs, estigui conscient de tot el que passa, no? I volem doncs, expressar-nos i viure... Podeu parlar, que totes participeu,
1: No, acaba, ara vaig per elles.
4: Ah, vale. Doncs, sobretot és això, no? El que volem és que arribi a molta gent i que parlem dels temes que molts són tabú.
1: Mhm.
4: I reivindicar coses, que l'art també serveix per això.
1: Alba, tu estàs dins del grup de teatre i circ, i a més sí. També estàs com a la vessant més juvenil, no?
7: Sí.
1: Quina edat tens?
7: Tinc 25.
1: Molt bé. Doncs, com veus tu doncs, que aquest any hagueu donat aquest toc també més social a aquests espectacles?
7: Bueno, a la Careta sempre hem sigut bastant de crítica social, sobretot el tema de donar visibilitat a temes que no la tenen o de com reivindicar els drets de la gent que els té, que no els té o que necessita ajuda, que li donin la veu que no té.
1: Uh-huh.
7: I aquest any, a sobre, he de dir que els que fan circ Palestina ho van demanar al grup de nens petits perquè volien fer una protesta pel que estaven veient i que els feia mal a ells mateixos veure el que estaven passant als nens de Palestina.
1: I al seu costat tenim a la Beatriz Velasco. Quina tens, tu?
6: 18.
1: Molt bé, fa molt de temps que estàs a la Careta.
6: Fa uns 3 anys ja.
1: Uh-huh. I tu què fas en aquest grup aquest any?
6: Teatre i circ també.
1: Ah, sí. I ja surts amb alguna o amb a tot arreu que pots.
6: Sí.
1: Sí,
6: bàsicament.
1: Molt bé. Com heu treballat o heu parlat d'aquestes coses, d'aquests problemes del món? Això en parleu també?
6: Sí, estem tot el dia parlant de coses socials, sí. I a classe també, abans de començar, sempre donem una petita explicació del tema i parlem una mica i per poder fer-ho més bé. O sea...
1: Molt bé. I al seu costat està l'Alicia López.
8: Oli.
1: Tu quina tens?
8: 18 també.
1: Molt bé. Tu en qui també estàs en Teatre Circ?
8: Sí.
1: I en què surts aquest any?
5: a Ride the Cyclone, un tribut de teatre i circ, que al circ parlem de salut, de malalties mentals.
1: Molt bé. Per què em faci una idea?

0: idea, per exemple, doncs, com per exemple, la part aquesta de malalties mentals, entenc que dins de les actuacions això doncs, com també es porta a l'expressió més artística, més corporal, o com ho feu?
1: Sí, o sigui, intentem a través de tant l'expressió corporal com ja sigui en textos o monòlegs o en el que sigui expressar una cosa tan complexa com poden ser les malalties mentals o els simples processos mentals. Intentem, doncs, això, que per una part quita el tabú i per altra en fer entendre lo complexos que són, que no són, que no és el típic que es parla, que és molt, que va molt més enllà sempre.
0: I després, Vanessa, teniu com una mena de república independent, que són les K-pop, això està també molt de moda i això és com l'antitot, no? Això és en plan, anem a passar-ho bé, anem a fer el postureo.
2: Que ja me l'estimo molt, però jo és que no volia fer les K-pop i no havia manera. O sigui,
0: bueno, però aquí... és que, escolta, és el d'avui en dia.
2: Sí.
0: I a més agrada molt, o no
2: estem
0: és veritat?
2: Estem al món, sí. Sí, i bueno, ja superfelices les petites fent les K-pop, que l'hem posat les guerreres de la careta, hem modificat coses i finals, perquè havia quedat el puntillo caretero, de més de comèdia, i les més petites de tot del teatre és el diumenge 14, matinal infantil amb les K-pop, i també amb el patio de mis vecinas es particular, faràndula amb Dime tu horóscopo y te diré quién eres. Una creació pròpia, molt divertida.
1: Sí.
2: I finalment, a les 6 de la tarda, el mateix diumenge, el 14, estarà una impro show. Molt xula, de cabaret, que és dels grans, doncs, els que comencen teatre.
0: Teniu, com qui diu, el teatre ocupat tot el temps, però jo tinc intriga de saber com es fa per... agafo una obra, recullo, faig l'altra, descanso, entre les famílies, després entre no sé què, el públic, les entrades, les invitacions, les...
2: És una bogeria. Jo segueixo reclamant que grups de teatre, que necessitem el teatre, que realment el que fem, per això tenim dos caps de setmana, és que ens deixen el que són. Mai podem fer un assaig general al teatre, perquè aquells dies els aprofitem per... que els altres companys també facin el seu espectacle. Vull dir que si és un teatre, vull fer una crítica, vale?
0: Sí.
2: Si és un teatre, per què nosaltres no podem accedir a fer teatre i tants projectes de teatre? Perquè són molta gent, són molts grups, són molts nanos i petits, grans, adolescents.
0: I tens la resposta?
2: No.
0: No, però refereixo igual és dir
2: no.
0: Quina és fer un altre teatre o...
2: Estaria genial, jo ja l'he proposat també, sí. Sí, perquè clar, és que és molt difícil, vull dir, és que és molt complicat.
0: És que tot passa pel teatre, sigui gran o sigui petit, és que és l'únic lloc on hi ha per
2: efectivament,
0: fer-ho.
2: Bueno,
0: el centre cultural, però no és el mateix, no?
2: Clar, esclar.
0: O el centre parroquial, que també té un altre paper, un altre espai, no? Bueno, i a més és que teniu molta gent.
2: Moltes
0: idees.
2: Sí.
0: I molts projectes.
2: Molts.
0: I llavors, clar, d'alguna manera moriu d'èxit, que també es diu, no?, en el millor sentit de la paraula, no?
2: Sí, però, bueno, sí.
0: I per què és important, de tota manera, que cada grup, cada espai, també tingui aquest moment de glòria, aquesta actuació, aquest moment de ser professional per un dia, una hora a l'any?
2: Perquè és molt d'esforç, i ells ho mereixen. Vull dir, és que tu, començar un projecte i fer una cluenda... és finalitzar un moment de treball, de plorar, de riure, de treure els sentiments més dins que portes, de poder expressar-te i finalment poder-ho portar ja al teatre, que fem teatre i no trepitgem el teatre fins al dia del teatre, i que ells fessin també, no sé, un procés personal molt gran, jo crec.
0: Noies, Alicia, què és per tu la careta i el teatre?
1: Oh. Uf... Moltíssimes coses, una miqueta com un refugi, quasi com una salvació, o sigui, d'anar allà, d'oblidar-te de tot, i ja no d'oblidar-te, sinó d'enfrontar-te a allò que no pots en altres llocs, però al mateix temps voler estar allà com un... Som els nens perduts de Peter Pan.
0: I Beatriz, d'alguna manera ets un altre, no? Et transformes, no? Quan sortiu,
1: sí.
0: Quan sortiu vestides de circ, per exemple, és que sou estrelles, no?
1: Totalment.
0: O cabaret, no? A tu com diguem, en la teva vida personal, per exemple, com et consideres, diguem, que ets com després quan surts al teatre?
3: Totalment diferent. O sigui, normalment sóc una persona que no parla gens, que no socialitza encara pitjor, i després arribo al teatre i sóc una altra persona, una altra vida, una...
0: Però això no passa perquè sí.
3: No.
0: Això passa perquè tens també unes companyies, sí, unes mestres, no?
3: Sí. O sea, vaig arribar aquí i, uf, que vull una altra família.
0: I tu, Alba, ets jove, però ets una mica més veterana, eh?
4: Una miqueta.
0: Ara, quan les veus amb elles com tu eres fa 7 o 8 anys, eh? Ara, diguem, com et veus? Perquè tu continues encara molt
4: jo
0: vinculada.
4: Sí. Sí, sí, no me n'aniré. No, jo m'emociono molt de veure que els hi agrada la careta. Perquè jo vaig, quan vaig arribar aquí vaig dir, això és casa, és com el meu hogar. I les veig que han entrat i senteixen el mateix, i és com veure que realment tots els grups opinem el mateix, és que la careta és casa, és el refugi, és on tots podem ser realment com som. I ningú mai et jutja ni et mira malament.
0: Mira que he fet entrevistes a la Vanessa, i és que sempre, quan sent a les seves discípules, per dir-ho així, no? Que a més creixen, i a més són actrius que són... Bueno, tu saps com actuen, sí, i com creixen, no? I continues emocionant-te igual.
2: Sí, igual. És que, no sé, per mi el teatre és molt especial, i el circ, però el que més especial és veure'ls créixer. I veure que, que podem fer d'un món millor, saps?
0: Mira, que aquesta és la Vanessa més Vanessa, que després està la Vanessa personaje, la Vanessa senyora aquella de la peluca o el que vulguis.
2: A la Montserrat Carinyó.
0: Exacte. Que dius, madre mía, tenim aquí unes dualitats també que...
2: Sí, no, jo de major voy a ser la bomba, cuando estupies ahí. Sí, personajes como Mortadelo.
0: Perquè, escolta, això de la careta no té límit, no?
2: No. Pots venir a qualsevol edat, qualsevol moment de la teva vida, vital que estiguis fumut, que no, que estiguis alegre, doncs vine. Vine, perquè és veritat que el teatre i el circ cura l'ànima.
0: I a més, no ens hem d'oblidar que això al circ és una anada d'olla teva, ¿vale?
2: Sí, totalment.
0: I que quan vas dir anem a fer circ i la gent va dir, sí, claro, hacer trapecismo, hacer no sé què, no sé quantos, en plan, jo amb el mal d'esquena que tinc, jo faré el piropuente, anda ja. I després us he vist fer coses al·lucinants.
2: Molt xules, molt xules. I això també ens agradaria tenir instal·lacions més preparades al centre cultural o en un altre puesto que poguessin penjar tots els elements, perquè parezco la cabrilla tot el dia subiéndome en una pedazo escalera que yo no sé cómo un día me caigo para atrás.
0: Ya.
2: Cambiando elementos, poniendo elementos y gracias, ¿no?, que tenemos. Pero es que yo lo que flipo es, amb un espai tan petit que tenim a la sala, que gràcies, que no se'l treguin, però amb un espai tan petit, després aquí els espectacles, jo els veig al teatre i digo, es que esto es la magia.
0: Sí, sí.
2: Perquè estan treballant, jo he estat estudiant el Rogelio Rivera, he estat treballant també, estudiant amb una altra de Terrassa, he estat a espais molt grans, fent coses heavies, no? Ben penjades, ben posades, ben... I no fan. Jo sempre els dic amb ella, ir a mirar a otros sitios, ir a verlo, porque no
0: tenen... Per valorar-te a tu mateixa,
2: no? Nada que envidiar,
0: no?
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: I ja aprofito per fer la col·lenda una mica. El dia 10, que no s'ho oblidi, es pot besos a les 9 de la nit, una comèdia superdivertida, sí, que després em diuen que no parlo de totes les obres. I després, el dia 11, a les 11 del matí, Bodes de Sangre,
0: vale,
2: en nois i noies de segon, sí, i tercer... tercer i quart de l'ESO.
0: La versió clàssica?
2: Sí, sí.
0: La versió clàssica. Guapíssima. Texto duro, puro i duro.
2: I elles són les components del...
0: Teatro de
2: text, de ball.
0: Teatro de texto, que li diuen, no?
2: Sí. I ho fan superbé. Sí. Després, vosaltres...
3: Sí.
2: Vinga, ràpid.
3: Fem...
1: Ride the Cyclone.
2: Musical.
1: Un musical així de Broadway que ens agradava i això, fem això.
3: A les 6 de la tarda.
1: A les 6 de la tarda.
2: I finalment, fem comèdia.
4: Iba yo al mercado cuando...
2: Que això serà a les 9.
4: A les 9.
2: De la nit.
0: Sí, però aquí hi ha de tot, eh?
4: Sí.
0: I com fer per anar?
2: Ah, doncs per anar podeu comprar les entrades a la sala de teatre aquí del Centre Cultural o bé al mateix dia a la taquilla del Teatre Auditori d'aquí de Ripollet, doncs allà mitja hora abans de les hores de les actuacions. 6 euros.
0: És
2: ridícul.
0: Precio simbòlic. Sí,
2: és total, és un donatiu per fer que nosaltres doncs puguem seguir comprant materials per circ, podent... fer que la careta ajudi a molts nois i noies.
0: Molt bé, doncs res, no hem tingut quasi temps per explicar tantes coses, però sí que tenim la sensació, com sempre, que són moltes, molt maques, molt, i que ho viviu amb una passió, que és que entren ganes d'apuntar-se ja a la careta.
2: Ah, i una altra cosa també, el dia 10, abans de l'obra, també m'estarem amb el...
1: Què dius?
2: El dia de l'orgullo.
4: Ah, sí! Participem a l'orgullo de Ripollet. Sí.
0: Molt bé.
4: Ui.
0: Ja, que, i què feu?
2: Sí.
0: O es pot dir o no?
1: Sí.
0: Perquè encara no s'ha
1: sí,
0: el programa.
1: Sí,
0: sí. Circ. Circ també, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Canviarem, doncs, però circ.
0: Doncs hem tingut aquí una representació de la Careta Teatre. Hem estat amb l'Alicia López, la Beatriz Velasco, l'Alba Sánchez i la Vanessa García. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'enhorabona, com sempre. I a partir de setembre-octubre doncs en tornem-hi, no?
2: Home, i aquí a casa vostra també, eh?
0: Molt
2: que
0: bé,
2: ja tant, som de la casa.
0: I la Careta parla exacta a Ripollet Ràdio un cop al mes, sempre. Doncs des de fa ja molts anys, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I des que aprofitem per donar-vos les gràcies. Doncs res, nosaltres ja us deixem marxar. Fins la pròxima. Que vagi molt bé aquests dies d'espectacle.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I nosaltres ara seguida entrem amb tot Ripollet al dia perquè ens expliqui què és el que porten i ja quasi que marxem. Fins ara.
5: El 91.3, Info Setmanal.
6: Ruta 66. Un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
7: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
8: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
9: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
5: El 91.3, Info Setmanal.
0: I a la recta final del programa, com sempre, tenim a tot Ripollet al dia. Marc Mata, què tal? Benvingut.
10: Bona tarda.
0: Per parlar del que porta aquesta revista local aquesta setmana. Abans deixa'm preguntar-te per què crec que has estat molt a prop del Papa.
10: Sí, vaig estar ahir, sí, sí.
0: Com va ser això?
10: Bueno, vaig baixar que havia quedat amb un conegut i ell és periodista també i a ell li tocava cobrir la visita del Papa, sobretot a la part de Sagrada Família.
0: I no vas poder estar.
10: I vaig baixar, no, i vaig baixar i baixant, a més em vaig trobar a... Bueno, jo vaig estudiar a l'ESO a Sant Cugat, en una escola de monges, i me les vaig trobar i vam estar allà. Bueno, després de 13 anys em vaig retrobar amb elles i sí, sí, les vam tenir molt... Va passar per davant.
0: I vas estar només en aquell moment o et vas quedar més
10: estona? En aquell moment, després vam anar a prendre alguna cosa i ja cap al final ens va agafar que ja vam veure l'espectacle amb els focs artificials des de fora.
0: Però suposo que no es podia accedir més, no?
10: Havies d'accedir...
0: Molt abans,
10: amb
0: no?
10: acreditació, sembla ser, jo tinc coneguts, bueno, que es van intentar acreditar també... I per acreditar-se com a premsa va ser molt complicat. Em deien que havia estat molt complicat.
0: A més, tenim una catifa amb la mà del Pere Padró allà davant de la Sagrada Família, xulíssima.
10: Sí, a nosaltres ens ha arribat, ens la va enviar el Pere, xulíssima, igual que la de la setmana passada, la de diumenge.
0: A més, era molt similar, eh?
10: Sí, sí.
0: Era més gran, molt més gran la de Barcelona, però era el Gaudí també mirant-se, en aquell cas, a la catedral de Barcelona, a la processó, i aquí era mirant-se la Sagrada Família. Era un fet molt, molt curiós. Marc, no, si no, ens n'anirem del temps. Parlem de el Tot Ripollet al dia d'aquesta setmana, en portada, dos temes, la selectivitat i la pesta porcina.
10: Sí, la selectivitat que ha acabat avui amb... més de 45.000 estudiants, entre d'ells molts ripolletens, a una selectivitat que, a més, començava amb dos esdeveniments importants, no? Per una banda, els seus professors que es tornaven a manifestar i a fer vaga perquè no estan d'acord amb el preacord dels sindicats amb la conselleria, i per una altra banda l'arribada del Papa Lleó XIV. I aquí, doncs, nosaltres el que hem volgut fer, posant èmfasi, tenint en compte que sortia la revista Avui, hem parlat amb alguns docents, també amb dues estudiants, i pràcticament tots quatre, perquè parlem amb dos docents i dues estudiants, remarcaven això, no? Que ha estat un curs bastant estrany. Reconeixen, en el cas dels docents, que les vagues ha pogut afectar el seu alumnat, que hi ha hagut temari que entrava a la selectivitat que no han pogut donar, ja si de per si ja no donava per fer tot el temari, tenint en compte que hi ha hagut vagues, això ho ha perjudicat una mica més, no? Segons dues alumnes, deien que això els ha perjudicat especialment aquestes dues darreres setmanes que eren de preparació, que han trobat a faltar que no haver-les pogut fer, les classes de preparació.
0: I de tota aquesta gran quantitat de petits temes, fotografies i tal, tu què destacaries, Marc, així, el que així...
10: Doncs el que destacaria és que el dissabte passat, veïns de Ripollet, entre d'altres, es van unes 200 persones de Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat, van fer una marxa, una caminada per Collserola per reclamar que s'obri, però hem de dir que ja s'ha anunciat que durant l'estiu continuarà tancat Collserola. I després, doncs, l'incendi que vam veure divendres passat des de Ripollet, que just la imatge que posem és una que vaig fer allà dalt
0: a Pinatons,
10: a Pinatons,
0: no?
10: Però es veia per tot arreu, per aquí, per la Rambla, després vaig passar i semblava com que estigués més a prop. Jo des de casa meva em donava la sensació que era un edifici de Pinatons que s'estava cremant.
0: I no era això. Sí, sí.
10: I a vegades inclús aquí a la Rambla podia semblar que era un núvol,
0: sí,
10: avisant que venia pluja. La veritat que és impressionant. Si això ho vam veure des de Ripollet, no em vull imaginar com es veuria des de Santa Perpètua.
0: I també recomanem el veure aquesta entrevista que fas doncs, a bona part dels entrenadors jugadors de l'equip inclusiu de l'escola futbol base Ripollet. També doncs, saber que es fa una gran feina aquí, així que no sí. Tenim temps per més, Marc. Et donem les gràcies per
10: gràcies
0: ser aquí. I res, i ens alegrem que gaudissis de la visita del Papa, com a mínim a nivell periodístic. Te'n recordaràs sempre, perquè això ha estat doncs, un dels esdeveniments més importants de l'actualitat local. Local, no, de l'actualitat de Catalunya i d'Espanya. Moltes gràcies, Marc.
10: Gràcies.
0: Doncs nosaltres únicament ara recordem que avui els protagonistes del programa han estat Josep Maria Vinyes, flamant nou cap de llista de Junts per Ripollet. Després hem tingut a l'aventurer, escriptor i activista cultural Agustí Carmona pel seu pròxim viatge solidari a Mongòlia, ja per Sant Joan, estarà camí d'aquella part del món, i també doncs, ens ha acompanyat el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada, i la careta, que l'hem tingut aquí doncs, diferents membres per parlar d'aquesta marató d'estrenes i actuacions d'aquest final de curs que comença aquest cap de setmana i que continuarà. Nosaltres ja amb això acabem, hem fet aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i streaming, a la redacció Mar Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació qui els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El ripolletain valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. Historiador de l'art, escriptor i fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge, Roma torna al museu on va ser conservador en cap entre l'any 2013 i 2015, quan va ser destituït per una exposició on es feia escarni del rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat n'ha destacat la solidesa del projecte i la trajectòria professional. Assumirà el càrrec durant 5 anys amb opció de renovació.

124 fotògrafs de 29 països han participat en la 4a Biennial International Digital Ripollet Image 2026, el 34è concurs Vila de Ripollet. En total s'han examinat fins a 1.400 obres rebudes distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acta publicada per a Focer, però escombrant una mica cap a casa en podem trobar membres de Focer com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or en la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos pel mes de novembre 2026, en una data que serà anunciada aviat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim una nova sessió de les nits de música amb el mestre dels títols de crèdit, Soul Bass, com sempre, al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio. Que ells són su Gavi.

0: Radio.
1: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
2: Els dijous al vespre a Ripollet Ràdio és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
0: Ràdio. Ripollet Ràdio.